de migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu.

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Ara fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

which shirt goes with which skirt.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada amb el seu programa diari, La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa.

Avui hem començat escoltant Lloreta en festa, una sardana de Rogeli Suriol amb la cobla salvatana, i després escoltarem Lloret Maricel de Ricard Bové, també amb la cobla salvatana.

Avui hem començat escoltant Lloret en festa, de Rogeli Suriol, i després Lloret, mar i cel, de Ricard Bové. I ara escoltarem Lloret, vila encantadora, d'Alfons Vila, i després Un dia a Santa Cristina, sardana de Tomàs Gil i Membrado, i també interpretades per la cobla salvatana.

La cobla La Salvatana ens ha interpretat Lloret, vila encantadora d'Alfons Vila, i després Un dia a Santa Cristina de Tomàs Gil i Membrado. Bé, i ara de Lloret de Mar anem cap a Santa Coloma de Farners i escoltarem Els petits dansaires de Farners de Josep Bosch, i després Castell de Farners, una sardana de Josep Coll i Ferrando, i són interpretades per la cobla de Santa Coloma, La Flama de Farners.

Acabem d'escoltar a la cobla Flama de Farners, que ens ha interpretat Els petits dansaires de Farners, de Josep Bosch, i després Castell de Farners, de Josep Coll i Ferrando. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem una miqueta de galop i continuarem de seguida per escoltar Regina de Farners, sardana de Francesc Alsina, i després una bonica i interessant sardana, Santa Coloma, Ciutat Pubilla, de Josep Carbó. Totes elles també interpretades per la cobla La Flama de Farners.

Acabem d'escoltar la cobla Flama de Farners que ens ha interpretat Regina de Farners, sardana de Francesc Alsina i després Santa Coloma, ciutat pubilla, de Josep Carbó, aquesta llarga, llarguíssima sardana. I ara escoltarem La memòria dels cargols, de Josep Casú, i després A la Verge de Farners, una antiga sardana del mestre Josep Vicenç, l'avi Xaixú.

Acabem d'escoltar la sardana La memòria dels cargols, de Josep Casú, i després La verge de Farners, de Josep Vicenç l'avi Xaxo. I ara escoltarem De Farners a Gramenet, sardana de Josep Garavalosa, també amb la copla Flama de Farners.

Acabem d'escoltar de Farners a Gramenet, de Josep Grapalosa. I ara, per acabar, la darrera sardana. Es diu Farners, és d'una compositora. Es diu Elvira Guasqui, també és interpretada per la Cobla Flama de Farners. Amigues i amics, fins demà, si Déu vol. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores a la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera als 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: joves! Les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me novament amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests 52 minuts que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que, en l'edició d'avui, està dedicat a cançons relacionades amb els banus o ventalls, que, com ningú no ignora, són uns instruments i uns complements de moda ideats perquè, amb un joc de canell rítmic i variable, es pugui moure l'aire i facilitar la refrigeració quan s'està en un ambient calorós. Segons que he llegit, es consideren originaris de l'Orient i la seva fabricació és delicada, especialment quan presenten dissenys artístics i materials de qualitat. Amb antecedents amb el flamel egipci, la seva estructura va evolucionar del tipus fix circular al model plegable. Una descripció elemental en distingiria originàriament dues parts: el cos, que serveix per donar ombra i moure l'aire, i el mànec, que permet fer anar l'instrument. I dit això, comencem ja musicalment parlant el programa d'avui, escoltant l'orquestra del cubà Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, més conegut pel seu nom artístic de Machito, que ens interpreta el tema titulat justament El Abanico.
1: ¡Ay, qué abanico tan bonito! Ese abaniquito es para mí, papito.

0: dame fresco, qué calor.
1: Cool, baby, cool.
2: Generalment parlant, hi ha els vanos plans, en general subjectes per un mànec amb una làmina fixada a un extrem, fabricats amb diversos tipus de materials, com cartró, fulles de palmera, tela o plomes. Hi ha els semicirculars, construïts amb una sèrie de varetes fent divisions allargades planes iguals de fusta, ivori o material sintètic, subjectes simètricament a una base amb un clauet que s'uneixen a l'altre extrem per una banda ampla de roba o paper, sovint decorada, que rep el nom de país. I ara és el torn de Las Soles, un grup musical de sevillanes, rumba i balada, format per les germanes Lobato, de noms Esperanza, Loli i Isabel, que ens interpreta la sevillana Dale prima al abanico.

La fabricació d'un ventall requereix de la col·laboració de diverses categories artístiques. Un pintor per decorar o il·lustrar el país, un escultor o gravador per foradar el varillatge i, en models més luxosos, un orfebre. La independència d'aquests processos d'elaboració permet que siguin realitzats en diferents tallers especialitzats, com, sense anar més lluny, passa en molts casos de la indústria valenciana del ventall, en què, de vegades, els diferents tallers poden estar en localitats diferents i fins i tot allunyades. Seguidament us proposo escoltar, a càrrec de la banda sinfònica L'Artística de Bunyol, el conegut pas doble El Abanico, compost pel mestre il·licità Alfredo Javaloyes López. I, per si és del vostre interès, heu de saber que aquest pas doble va ser compost l'any 1910 a Cartagena, quan l'esmentat Javaloyes era director de la banda del regiment de Sevilla 33. I més coses. Aquesta peça musical va ser triada com a himne oficial en temps de George VI per als relleus de la Guàrdia Reial Britànica. D'altra banda, amb aquest pas doble van desfilar exèrcits dels dos bàndols contendents a la Segona Guerra Mundial i a Espanya, tant Alfons XIII com Joan Carles I el van incorporar a esdeveniments oficials. Ah, i una dada més. L'obra que ens ocupa va ser també declarada himne del Campionat Mundial de Futbol que el 1966 va disputar-se al Regne Unit. Poca cosa, eh?

llegenda situa l'origen o la invenció del ventall a l'Orient llunyà, tot explicant que, durant la festivitat de les torxes, la vella Cao Xi, filla d'un mandarí, sufocada per la calor, es va treure l'antifàs, que preservava la seva intimitat, i, amb gest nerviós i energia singular, el va agitar davant del seu nas, arribant a formar una cortina amb aire que la circundava. I aquest gest atrevit, però intel·ligent, va ser imitat per la resta de les dames que l'acompanyaven per a generar alleujament. Seguidament, la coneguda Orquestra Meravella, creada el 1951 a Caldes de Malavella per Lluís Ferrer i Puigdemont, ens acompanya amb el tema Abanico Español, un pasdoble amb música del mestre Manuel López Quiroga i lletra de Toni Leblanc, que no es deia pas així, sinó Ignacio Fernández Sánchez.

segona llegenda, també del Japó, fa referència més tècnica a l'origen del ventall plegable. Va passar una nit calorosa a la llar d'un humil artesà de ventalls, quan un ratpenat que va entrar per la finestra oberta va anar a estavellar-se contra la flama d'una llàntia quan l'home el tractava d'espantar aclaparat pels esglais de la seva dona. L'endemà, la curiositat de l'artesà el va portar a imitar les membranes plegables de les ales de la ratapinyada en l'elaboració d'un ventall. Tot seguit, de la banda sonora de la pel·lícula La moza del cántaro, que l'any 1953 va dirigir Floirán Rey amb Paquita Rico, Peter Damon, Rafael Arcos i Ismael Merlos en els papers principals, podem escoltar La canción del abanico, obra d'Ochaita, Valerio i Salanoque, i que, com no podia passar d'una altra forma, interpreta l'esmentada Paquita Rico.

que a partir del segle V abans de Crist, el flabel egipci va aparèixer a l'antiga Grècia, representat en forma de palmeta en diversos tipus de gots pintats, amb el mànec més curt i manejable, de manera que es pogués utilitzar amb una sola mà. I també se n'han trobat a la civilització etrusca, d'on se suposen va passar a l'antiga Roma. Concretament, es conserven pintures on esclaus venten amb flabels a les llevadores o per avivar el foc dels sacrificis. I ara podem escoltar Los Vecinos de Manué, un grup nascut a Granada, però crescut al barri de Gràcia, bevent de la rumba catalana i el flamenc, que, juntament amb Rambo i Sotimba, un projecte musical de ritmes llatins amb una base forta en la timba cubana, i Factoria Chacataga, un grup musical amb traços de pop, soul i estils urbans, ens interpreten l'animada peça titulada Abanícame.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Europa, el Vano o Ventall, es coneix des del segle XVI, portat d'Orient pels navegants i comerciants portuguesos. Objecte rar i car, va ser, en principi, privilegi de dames d'alta alcúrnia, com Isabel I d'Anglaterra, que va arribar a pagar 500 corones per un vell exemplar. I dit això, em plau posar tot seguit per al vostre gaudi El Abanico de Lola, una rumba juganera i farcida de sensualitat subtil enregistrada per Manolo Escobar el 1976, que reflecteix la frescor del moment històric i l'estil proper de l'artista.

La més antiga referència documental a Espanya dels vanos o ventalls apareix a finals del segle XV, anterior al comerç de la península Ibèrica amb l'Orient, que va ser la via per la qual, com ja he dit abans, van arribar a Europa, concretament a la crònica de Pere IV d'Aragó, on entre els diversos servidors del rei se cita el que portava el ventall. Tot seguit és la malaguanyada Lola Flores la que, afegint-se al nostre espai d'avui, ens interpreta Abanico de Toros, una cançó amb lletra de Rafael de León i música del mestre Juan Solano, que la Faraona va enregistrar l'any 1964 i que forma part de l'univers flamenc i taurí característic de la senyora.

defectes tècnics dels ventalls espanyols van fer que la seva producció fos superada a finals del segle XVII pels fabricants francesos i italians. La pèrdua de primacia va durar fins a l'última dècada del segle XVIII, quan el govern de Carles II va decidir subvencionar aquesta indústria, portar d'Itàlia un bon mestre de l'ofici i limitar l'entrada a Espanya de ventalls estrangers. I ara us proposo escoltar, a càrrec de la Unió Coral Centre, la Habanera El Abanico, que forma part de la sarsuela en dos actes i en vers d'Espanya a l'Infierno, amb música del mestre Cereceda, que va ser estrenada a Madrid el 19 de juliol del 1872.

En un principi, l'ús dels banus i ventalls era comú per a tots dos sexes, portant els homes petits exemplars a la butxaca i les dones uns de més grans, com els denominats ventalls de pericó, que eren uns ventalls de grans dimensions molt utilitzats al món del teatre i la dansa, especialment el flamenc. Tot seguit, continuant amb la part musical d'aquest espai, us proposo escoltar el cantant alacantí Joaquín, que en realitat es diu Joaquín Soria Sánchez, que ens interpreta Mueve tu abanico, un tema que l'home va enregistrar l'any 2016.

enllà del seu aspecte utilitari, el ventall es va convertir en un potent transmissor de missatges. Ple de símbols, té un llenguatge propi. He llegit que la popularitat del ventall espanyol entre els segles XVIII i XIX va obrir la porta a un nou i desconegut univers de gestos i moviments que les dones utilitzaven per expressar els seus sentiments més sincers. D'aquí una estona us en faré 5 cèntims, però ara ha arribat l'hora d'escoltar Los Cuatro de la Torre, que més endavant es van dir simplement Los de la Torre, uns germans catalans amb sòlida formació musical que van crear-se un estil propi amb èxits tan notables com Mamita o El Vuelo 502 i que ara interpreten la cançó Espanyola, abanícame, enregistrada l'any 1965.

Segons que m'he informat, alguns dels missatges que es poden expressar amb el ventall són els següents. Si es col·loca a l'alçada del cor, vol dir t'estimo. Si s'obre i es tanca ràpidament, significa no estic disponible. Si es col·loca a l'orella esquerra, vol dir no paro atenció. Si hom es cobreix la cara amb ell, vol dir que ens observen. Si amb ell es toca diverses vegades un objecte, significa estic impacient. I si es col·loca als llavis, hom ha d'entendre aquesta acció com vull un petó. I ara és el sevillà José García Marchena, artísticament conegut com El Percana, qui del seu àlbum Mírame Bonito de l'any 2010 ens interpreta Abanicos de Colores.

Altres missatges que les senyores poden fer arribar discretament als seus eventuals pretendents, mercès als ventalls, són els següents. Per dir sí, s'ha de tancar lentament, tot col·locant-lo tancat a la galta dreta. Per dir no, s'ha de tancar ràpidament i col·locar-lo a la galta esquerra. Si es col·loquen les dues mans al ventall, significa oblida'm. Si hom es ventalla ràpidament, vol dir que estic compromesa. Mentre que, si es fa lentament, equival a estic casada. Si es col·loca darrere del cap, vol dir no t'he oblidat. I si es col·loca davant de la cara, amb la mà dreta, significa segueix-me. I si el que es vol dir és no m'agrades, t'ho diu, es fa llançant-lo a terra. I ja per cloure aquest nostre espai d'avui, ho fem amb una de les peces que ens interpreta la Cobla Montgrins, corresponent al Ball dels Pabordes, una dansa tradicional única de Sant Joan de les Abadesses, que forma part central de la Festa Major, celebrada el segon diumenge i dilluns de setembre a la Plaça Major, la titulada justament Ventalls, amb la que us dic adeu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el treball. Desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que ha començat a 4:45. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 12:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: en la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, començarem el programa d'aquesta setmana i el comencem d'una manera molt alegre, senzillament. Començarem amb un brindis. I el brindis, n'hi ha molts de brindis en les òperes, però, sens dubte, el més conegut és el brindis de La Traviata, de Giuseppe Verdi. I el sentirem amb unes veus molt estimades aquí a casa nostra. Sentirem La Traviata, aquest brindis tan bonic, les veus principals seran Pilar Lorengar com a Violeta i Jaume Aragall com a Alfredo. Sentim, doncs, per començar el programa d'avui, aquest brindis de La Traviata.

Era el brindis, hem començat avui el programa brindant. I ara continuem encara escoltant aquesta parella tan, tan estimada per nosaltres, el Pilar Lorengar i el Jaume Aragall, que ens cantaran un altre fragment d'aquesta mateixa Traviata. Podríem dir, anem una mica més endavant, quan hi ha Alfredo, doncs, li declara doncs, que el dia que la va conèixer doncs, es va enamorar d'ella. Sentim aquest Un ti felice.

Bé, amb aquest adéu també acomiadem aquesta parella tan, tan bonica com era Pilar Rorengar i Jaume Aragall, que ens acaben d'oferir aquest Un di Felice de La Traviata de Giuseppe Verdi. I ara canviem d'estil i anem, no deixem el compositor perquè continuem encara amb Giuseppe Verdi, però el que farem ara serà escoltar un duo, per cert, molt bonic, bastant llarg, però molt bonic, que és aquell Gian Nella Notte Densa, és a dir, quan ja la nit ja està en la seva plenitud, és l'arribada d'Otelo, recordem Otelo, el moro de Venècia també que li diuen, i arriba i es troba la seva Desdemona, i és una escena molt bonica, és el primer acte. Llavors ja la felicitat regna entre tots dos i sentirem aquest duo tan, tan bonic, tan líric que va fer, que va compondre Giuseppe Verdi, i que la sentirem amb les veus de Renata Tebaldi i Mario del Monaco. Sentim-ho.

Així acaba aquest duo tan bonic, aquest duo Jean i la Notte Densa de l'òpera Otello de Giuseppe Verdi. Hem pogut sentir les veus de Renata Tebaldi i de Mario del Monaco. I ara continuem amb aquestes dues veus i escoltarem ara un altre duo, en aquesta vegada ja no tenim, ja no és de Giuseppe Verdi, sinó que tenim Giacomo Puccini. Escoltarem aquell famós duo també de la Madame Butterfly, aquell famós duo Bimba del Giochi, Pieni di Malia, és el duo que al primer acte, quan Butterfly acaba de contraure matrimoni amb Pinkerton. Escoltem doncs ara aquest duo tan bonic, Bimba del Giochi, Pieni di Malia, que té la seva gran dolcesa i que realment doncs et demostra la innocència de la jove Butterfly i potser també la tendresa de Pinkerton. Sentim-ho, interpretats altra vegada per Renata Tebaldi i Carlo Bergonzi.

Bé, demanem disculpes, no sabem què ha passat. Ja se sap, els discos antics tenen a vegades aquestes males passades. Hem pogut sentir pràcticament fins al final, però demano disculpes, és una llàstima. En una altra ocasió el sentirem ja ben sencer i ben explicat. Bé, deixem ara doncs ja aquests discos, o sigui, aquesta duos, era el duo de la Madame Butterfly, eren les veus històriques de Renata Tebaldi i Carlo Bergonzi que ens estaven oferint en aquest enregistrament. I ara passem amb un enregistrament modern, actual, sens dubte, si ara parléssim de... Sí, amb diversos tenors, però un dels tenors que estan ara més cotitzats i més buscats, sens dubte, és Juan Diego Flores. Doncs ara, amb aquesta veu fresca, aquesta veu tan bonica d'aquest tenor, començarem escoltant una cançó, o és una ària, de l'òpera Eurídice de Gluck. Estem acostumats a escoltar-la normalment sempre amb veu, ara actualment, amb veu de mezzo-soprano i sobretot en italià. És aquella famosa cançó que farò sense Eurídice. Aquest ens la canta ara en francès. Juan Diego Flores, que fa el paper, lògicament, d'Orfeo, doncs ens la cantarà en francès, però és igual. Com que el bonic és sentir la música, doncs segur que disfrutarem. Sentim doncs a Juan Diego Flores amb aquesta ària, per dir, Mon Eurídice, d'Orfeo i Eurídice, de Gluck. Sentim-ho.

Ara ha anat bé, ara ha anat bé l'enregistrament i ara hem pogut escoltar aquest Jeopardy Mon Euridice de l'Orfeo i Euridice de Gluck. I continuem escoltant aquesta veu tan bonica, aquesta veu tan estimada ara en aquests moments. És una veu molt fresca, amb la seva facilitat de l'agut i sobretot també de la coloratura. I és un especialista en Rossini i és el que ara podrem escoltar. Escoltarem una ària de l'òpera que fa pocs dies la van fer precisament en concert al Liceu, que és Semiramide de Rossini. I escoltarem aquesta ària, L'esperança più suave ja quest'alma lusingiava. Escoltem doncs ara aquesta ària de l'òpera Semiramide amb aquesta breu tan bonica, tan fresca, com és la de Juan Diego Flores.

0: I així s'acaba aquest programa d'avui. Hem pogut escoltar aquesta veu tan bonica ara d'aquests moments, i està aquesta veu tan fresca com és la de Juan Diego Flores, amb aquesta facilitat d'agut i amb aquesta facilitat que té per interpretar aquestes cançons, sobretot aquestes òperes de Rossini, que tenen aquests, podríem dir, aquests malabarismes vocals, i ell hi té aquesta gran facilitat. Esperem que continuï així practicant aquest gènere, perquè a vegades es volen fer altres estils que són molt boniques també, però que fan malbé aquestes veus tan tendres i tan boniques. Hem pogut escoltar aquest fragment de l'òpera Semiràmide de Gioachino Rossini, que ens l'ha interpretat aquest Juan Diego Flores, que jo espero que els hi hagi agradat. Avui
1: ha arribat l'hora d'acomiadar-se, desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau, fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Papalló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del Pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però demana tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de l'ESPAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia, passen 6 minuts i escaig a les 10 del matí d'aquest dissabte 6 de juny. És 6 del 6, el 6è dia del mes, del 6è mes de l'any. Cristian Vela, les vies de so, aquí a Ràdio Molins de Rei, al 90.2 de la freqüència modulada. Donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença Estereo Pop.

0: El falset que es gastava Jon Bon Jovi, ell per allà als anys 80 amb el seu primer àlbum, aquest Runaway. Això és glam metal, eh? Els principis de Bon Jovi era així. Aquest glam metal, això sí, no oblidaven les balades. I és que qui havia construït les millors balades? Doncs la gent que ve del metal, del rock, les millors balades. Hem començat avui amb Bon Jovi perquè la playlist que tenim avui per la tercera hora és la playlist especial a Copa del Món, que començarà de setmana que ve entre Mèxic, Estats Units i el Canadà. I avui tocarà el primer capítol a Estats Units. Tindrem un llistat de bandes i artistes solistes nord-americans i que, a Bart, com que ens faltava una mica de temps, doncs he pensat que avui començaríem amb Bon Jovi, que també una altra de les grans bandes nord-americanes del país. Anem per la primera novetat de la setmana. Record of the week. Aquesta novetat el podríem posar perfectament...
1: Nashville Country, the authentic American sound.
0: Podríem posar perfectament perquè l'artista que ve a continuació és la segona vegada que l'escoltem en el programa, però el seu estil de música és el country en català. Te'n recordes de quan... A molts artistes, no? Però tots recordem doncs, la música country en català de Tomeu Penya, no? Doncs la Bruna Amfruns ens porta el seu nou senzill, El Piatge. Yeah, country en català, eh?

El viatge el trobaràs també a les plataformes com Spotify. El trobaràs a Spotify, per cert. I l'altra cançó de la Bruna amb Frunz encara no està a Spotify, però sí que trobaràs el seu videoclip, doncs, al YouTube. La cançó es diu així: Texas es casa. Sí, així tal com es titula. Country en català amb la Bruna.

Texas es casa. Bruna en Frunz, el trobaràs a través de YouTube, un vídeo totalment country, amb els cavalls, les botes, aquell sentiment de doncs de poble, no? De country, no? En aquest cas. Escoltant aquí la Bruna, doncs ens encanta, bona veu i una gran compositora. Doncs seguim amb més música. Avui tenim el resum del programa que farem. El disc de la setmana. Avui tenim The Boys of Lantern Lane de Paul McCartney, el disc de la setmana. A l'artista clàssic, a la segona hora, escoltarem els èxits i recorrerem una mica per la història de la londinenca Dido. I avui, com dèiem, a la tercera hora, a Playlist, doncs escoltarem la playlist especial de la Copa del Món que he creat amb artistes nord-americans. Ja saps que la Copa del Món aquest any celebra doncs, els Estats Units, el Canadà i a Mèxic. De fet, el primer partit és a jugar a Mèxic i contra Sud-àfrica, si no recordo malament, i doncs avui toca als Estats Units, als nord-americans, gaudir de la playlist d'Estereopop. A part, també tenim la secció Nashville, American Sound, que us porto propostes, a part que hem escoltat la Bruna, i tenim tres novetats més per escoltar. N'hem escoltat dues de la mateixa artista, Bruna, i però tenim més, tres més. Sense més preàmbuls, abans d'escoltar el que serà avui l'àlbum de la setmana, recordem la figura també de Paul McCartney. L'escoltem amb aquest èxit, Hope of Deliverance.

La nova tècnica que va fer servir Paul McCartney per aquest disc és que les cançons sonessin molt a directe, però gravades en un estudi, eh? Llavors, aquesta quantitat de reverberació que està, doncs, però va voler donar, fer aquesta mena d'experiment i va sortir molt bé. Cançons com Hope of Deliverance o Off the Ground, que tot porta el nom del disc de 1993. Això és dintre d'uns minutets escoltarem doncs, el nou doncs, treball de Paul McCartney amb una cançó que vam escoltar ja fa un parell de setmanes o tres, en col·laboració doncs, amb Ringo Starr, que fa recordar els millors moments amb els Beatles. Anem cap a una altra de les novetats de la setmana que et porto per avui. És el tema de Haircut on Haircut 100, és una banda mítica, ara t'explicaré d'on són, no és la primera vegada que sonen en el programa, i doncs escoltarem una cançó que s'anomena doncs, Come Back to Me. Aquí la tinc per vosaltres. És en directe.

Come back to me, eh? Haircut 100 és una banda que als anys 80 doncs, van tenir doncs, èxits com Favorite Church, Boy Meets Girl, Love Plus One, Nobody's Fool o Fantastic Day. És una banda formada a Birmingham, a Londres, i mesclen gèneres com el New Pop, la New Wave, Jazz Funk o Brit Funk, eh? I tenen varis episodis d'activitat, el 80, el 84, el 2004, el 2009, el 2013, un anada i vinguda, eh? Com es diu, i ara sobretot al present. La banda de Nick Hewart, Luz Nems, Graham Jones i Blair Cunningham. Haircut, això sona molt bé, eh? Come Back to Me, de Haircut 100, una de les novetats de la setmana. Tornem cap a la secció Nashville.

l'artista que posaré avui, que posaré ara, ha rebut un premi a una de les millors artistes country del moment, un artista Grammy, en aquest cas. Lainey Wilson ens presenta el seu Can't Sit Still.

0: in
1: American sound.
0: American sound, això.
1: Nashville country, the authentic American sound.
0: Seguirem, tenim més cançons en aquesta secció, però ara li toca el torn a l'àlbum de la setmana.
2: Album of the week.
0: Amb esperit Beatle, avui, al Stereopop, l'àlbum de la setmana és per The Boys of Dungeon Lane, de Paul McCartney. Aquí al 90.2 de la freqüència modulada.

We Two és una de les cançons més senzilles, íntimes. Això forma part de la cançó, eh? No és que sigui... Ja t'explicaré el per què, aquest so que té aquesta cançó. Sí, sí. Te'n recordes d'aquelles cintes? El que és una mica nostàlgic i una mica grans com nosaltres, el que farà 46 ja al setembre, doncs sabrà aquest so que feia la cinta. Ara t'ho explicaré, perquè We Two és una de les cançons més senzilles i íntimes del disc, a diferència de cançons com Days We Laid Behind o Home to Us, no sembla centrar-se ni en el Liverpool ni en els Beatles, sinó en una relació entre dues persones. D'això d'aquest títol, We Two, som dues persones. Diverses crítiques descriuen com una cançó d'amor molt minimalista i directa. El que se sap oficialment és que Paul McCartney i Andrew Watts la van escriure expressament per gravar-la amb una antiga gravadora de quatre pistes dels anys 60. Aquí ve aquest so que té al final de la cançó. Utilitzant el mateix sistema tècnic que feien servir els Beatles, McCartney la va definir com una sweet love song, una cançó d'amor dolça, eh? Una dolça cançó d'amor, podem dir així millor, en l'ordre de les paraules. We Two, nosaltres dos, que sembla parlar d'una parella que comparteix records i experiències. Aquest disc, The Voice of Dungeon Lane, es va publicar el passat 29 de maig, la setmana passada, eh? És el seu primer disc de cançons noves de McCartney, tercer, del passat 2020. És un disc molt autobiogràfic, centrat en la seva infància a Speke, Liverpool. El títol fa referència a Dungeon Lane, L24, a un carrer proper als llocs on va créixer. McCartney l'ha descrit com el seu treball més personal i introspectiu. Per què dic L24? Perquè en la portada del disc, on és la foto, la imatge, com si fos un panell d'un carrer, posa John Dungeon Lane, però a part, a baix, posa L24, Això és molt típic. Si has estat a Anglaterra, veuràs la significació dels números. Aleshores, ara no cal entrar en detallets, t'ho podria buscar, Produït pel mateix McCartney i Andrew Watt. Una de les altres cançons que formen part del disc és una cançó que va ser el primer senzill d'aquest nou àlbum, Days We Laid Behind, els dies que vam deixar enrere.

els dies que vam deixar enrere. I aquesta cançó sí que parla de la nostàlgia i dels dies de la infància que va viure, doncs, a Liverpool, eh? Un disc totalment recomanable. Aquesta cançó és preciosa, Days We Left Behind. I aquest disc es caracteritza per l'estil de rock que feia amb The Wings i les harmonies que feia amb els Beatles. Completíssim, eh? Amb això ja ho dic tot, completíssim el disc de Paul McCartney. La pròxima cançó que escoltarem és Home to Us. Sí, aquesta cançó cantada, doncs, per cert, Days We Left Behind és una balada, com deia, nostàlgica sobre Liverpool, això ho havien dit, i fa referència inclús a John Lennon, en aquesta cançó, Days We Left Behind. I la pròxima cançó que escoltarem és Home to Us. Es va publicar el 8 de maig del mes passat, eh? I és el primer duet vocal oficial entre McCartney i Ringo Starr. També participen, atenció, eh? Chrissie Hynde dels Pretenders i Charlene Spiteri dels Texas, en els coros de la cançó. Tot un pedazo de cançó. Home to Us, recordant l'essència dels Beatles, eh? Amb Paul McCartney i Ringo Starr del seu nou disc, Hungeon Lane, The Boys of Hungeon Lane.

Three-Star of the Night, una de les altres cançons dintre del gig disc d'en The Voice of Changing Lane de Paul McCartney. Sembla una de les cançons més optimistes i contemplatives del disc. Segons les notes de la presentació de l'àlbum, la cançó va néixer durant una estada de McCartney a Costa Rica, entre els concerts. El tema utilitza la imatge de la primera estrella visible al vespre com a símbol d'esperança i consol en moments difícils. La primera estrella representa un senyal que la foscor no és definitiva i la nit simbolitza les preocupacions, la incertesa o els moments complicats de la vida. Quan apareix la primera estrella, McCartney suggereix que sempre hi ha una llum o una raó per continuar endavant, encara que sigui petita. I per acabar la primera de programa, aquesta cançó anomenada Mama Gets By.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Leo XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Leo no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos, perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un 2:45. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: ser punk rock en aquella època, però quan van veure un concert que van fer Kraftwerk a Liverpool, el cantant i líder dels OMD, Manoeuvres in the Dark, OMD, doncs van decidir, com el seu company, i diu, hem de fer aquest estil, la música és el que es porta, ens agrada, m'encanta, li va dir inclús en el mateix líder dels Kraftwerk, i així van evolucionar el seu so amb temes com aquest, en el gay dels OMD, portat aquesta cançó d'aquesta banda de Liverpool, perquè els que seguim també una mica el Liverpool estan de benhorabona, ja que tenim aquest entrenador que té molt bona pinta la temporada que ve, esperem que sí, en Don Iraola, el nou entrenador del Liverpool. Doncs jo que tenia, em semblava ben... Semblava ben bé que Iraola acabaria en l'Atlètic de Bilbao aquesta temporada, que tornaria a la Lliga Espanyola. Però, doncs no, cap a Liverpool. Ja ha signat, ja està en l'Anfield Road preparant la nova temporada de Liverpool, que ha de ser diferent en aquesta, la temporada que ha acabat. Bueno, que és un programa musical, ens anàvem cap al tema futbolístic, no. Doncs anem cap a una altra de les novetats de la setmana.
1: Record of the week.
0: L'altra novetat que teníem és la de Tiwayo. Sí, així es pronuncia el seu nom. Però aquest nom, aquest artista, doncs fa música soul i la fa molt bé. Vaig escoltar ahir el tema i em va agradar molt. És una de les novetats que ens porta al món musical amb temes com I've Got to Travel Alone. He tingut que viatjar sol, com molts alguns fem, eh? I got to travel alone. Tiwayo.

Avui la protagonista és Dido, la cantautora britànica nascuda a Londres el 25 de desembre, un dia de Nadal, de l'any 1971. Es va fer mundialment famosa a finals dels anys 90 i a principis dels 2000, gràcies al seu estil pop suau, melòdic i imaginable, emocional. Sobretot també aquests aires de música, doncs, podríem dir, no chill out, però sí ambiental, Les seves cançons més conegudes són cançons com White Flag, Thank You, Here With Me, Life for Red o altres. Un dels motius de la seva enorme popularitat va ser que el raper Eminem va utilitzar un fragment de Thank You al seu èxit Stan, fet que la va donar a conèixer, doncs, a milions de persones. Aquesta cançó que escoltem d'aquí de fons és Hunter, del seu primer disc, Life for Rent. Probablement també la cançó més emblemàtica de la cantant és White Flag, probablement la, doncs té una veu amb una veu molt característica, suau, íntima i doncs melancòlica. El so de Dido és una barreja molt particular de pop, folk, electrònica ambiental i trip-hop lleuger. La seva música no busca impactar per a la potència vocal, sinó per crear una atmosfera íntima i emocional. Una veu entre mezzo-soprano sense grans exhibicions tècniques. Canta de forma molt propera al micròfon i gairebé com si parlés. Utilitza poc vibrato i poques floritures, I la sensació és que la de confidència, vulnerabilitat i molta calma. El seu germà, Rollo Armstrong, membre del fundador de Faithless, va ser clau en el seu so. Aquí la connexió amb la banda Faithless, que jo sabia que coneixia per alguna cosa, i més justament el seu germà Rollo Armstrong, Anem a escoltar un dels seus primers èxits, justament la cançó que va rapejar Eminem en el seu moment, però nosaltres l'escoltarem des de la veu i el senzill només de Dido. La cançó, Thank You. Aquí la següent.

la versió de Stan de, doncs de Eminem amb el sample de Thank You de Tidal, que surt també ell en el mateix videoclip de Eminem, eh? Thank You és una, probablement la cançó més optimista i quotidiana de Tidal. La lletra descriu un dia gris, difícil i rutinari. Tot sembla anar malament, eh? Però la presència d'una persona estimada fa que tot canviï de perspectiva. Gràcies per ser-hi. Per la seva teva presència dona sentit en moments difícils. El missatge central de la cançó i la frase més famosa de la lletra és "And I want to thank you for giving the best day of my life." El curiós és que no parla d'un dia extraordinari. Al contrari, el dia és bastant normal i fins i tot desagradable. El que converteix en el millor dia de la meva vida és compartir-lo amb algú que estima. La pròxima cançó que escoltarem de Dido és també dintre del disc No Angel, que és el primer disc de Dido, i la cançó que escoltarem és Here With Me. Així de fons comença. Veus? Aquesta mescla de trip-hop i de música ambiental és la que caracteritza la música de Tidal.

He With Me, de Dido, és el disc, l'artista clàssic de la setmana avui, aquí al 90.2 de la freqüència modulada. Aquesta cançó anomenada He With Me, de l'àlbum No Angel. Estava buscant aquí la cançó He With Me. S'ha anat aquí una mica el tema de la cançó. Aquí el tinc. Here With Me té un significat diferent de White Flag, una cançó que escoltarem després, Aquí no hi ha resignació, sinó necessitat emocional i dependència afectiva. La cançó està narrada des del punt de vista d'algú que sent que el món perd sentit quan la persona estimada no és al seu costat. El vers més conegut diu I won't go, I won't sleep, I can't breathe until you're resting here with me. La idea no és literal, expressa que la presència de l'altra persona aporta seguretat, calma i plenitud. I parla de l'enyorança, la necessitat de proximitat, l'amor profund i el por a la separació. Ho té tot aquesta cançó, Here With Me, de Dido. I l'altra cançó que escoltarem, aquesta petit tros de Take My Hand, des del disc també No Angel. Anem cap al disc, ves a l'àlbum, aquí ho tinc. Take My Hand, que també va formar part d'un dels senzills de l'àlbum.

Anem cap al disc Life for Rent, publicat el 2004. Wet Flag és una parla d'una persona que continua enamorada malgrat saber que la relació s'ha acabat. El títol fa referència a la bandera blanca, símbol universal de rendició. Quan Dido canta I walk down with the ship, I won't put my hands and surrender, vol dir metafòricament que m'enfonsaré amb aquest vaixell i no em rendiré. No està parlant d'una reconciliació real, sinó de la impossibilitat emocional d'oblidar d'algú. La protagonista accepta que la relació ha fracassat, però reconeix que els seus sentiments continuen vius. En el videoclip de la cançó de White Flag, l'artista convidat és David Boreanaz, conegut pels seus papers principals en pel·lícules com... sortirà el nom ara... Un Sant Valentín de Muerte, i també el coneixem junt amb Emily Deschanel per fer la sèrie Bones, amb el videoclip David Boreanaz de White Flag. Escoltem Dido! Això, si tens els auriculars, són d'un costat a l'altre, És impressionant, aquesta cançó. Et deixo un Dido.

aquesta cançó, White Flag de Dido. I anem a la cançó una mica de les més fosques i ambigües de l'artista, Don't Leave Home. És, a primera escolta, sembla una cançó d'amor possessiu, perquè la veu diu coses com Don't leave home without me. No deixis, no te'n vagis de casa sense mi. Doncs, però en realitat la lletra està escrita des del punt de vista d'una addicció. La narradora no és una persona, sinó una substància, una dependència que parla a qui més doncs n'és víctima. A mesura que avança la cançó, la veu de l'addicció promet consol, seguretat, companyia i alleujament del dolor. Però el subtext és inquietant. Està manipulant la persona perquè no se'n separi mai. Musicalment, és una de les produccions més elegants del disc Life for Rent. Té un tempo lento, una percussió molt discreta, cordes suaus, una atmosfera gairebé hipnòtica i una veu molt controlada i propera. I això és una de les coses que a mi també m'agraden. Don't leave home, Dido.

Only Home, de Tidal. I la pròxima cançó que escoltarem d'aquest artista és Sand in My Shoes. És una de les cançons més evocadores de l'àlbum Life for Rent, de la sensació que queda després d'un viatge o d'un període feliç quan has de tornar a la realitat. La protagonista torna a casa després d'unes vacances i sent una mena de buit, encara que conserva records molt vius d'algú que va conèixer o d'una experiència que la va marcar. La sorra a les sabates, això és el que significa aquesta cançó, Sand in My Shoes, sorra a les sabates, és una metàfora. El viatge s'ha acabat, però emocionalment encara hi és. Els records continuen enganxats a ella, suposo que els dies posteriors, els primers 2-3 dies posteriors. No és exactament una cançó d'amor ni de ruptura, parla més aviat de la nostàlgia d'un moment perfecte que ja ha passat. És un ritme més animat que White Flag o Life for Rent. Les basses electròniques suaus i una guitarra acústica com la que escoltàvem abans amb aquesta cançó Don't Lead Home. Escoltem Sandy Mashes.

0: l'àlbum clàssic de la setmana.
1: Taido, Sandy My Shoes, cançons que també com No, No Freedom.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
1: La setmana passada vam escoltar la playlist especial Canadà, artistes i solistes que venien des del Canadà. Doncs avui tindrem la playlist especial Copa del Món, ja saps que comença el pròxim 11 de juny, al Canadà, als Estats Units i a Mèxic. I doncs aprofitarem també per començar una mica aquest inici de la playlist aportant una artista que la setmana passada no va entrar dintre aquesta playlist, però sí que la trobaràs a través de Spotify. Pots buscar Stereo Pop Playlist Canadà i trobaràs la Stereo Pop del Ràdio Molins de Rei, trobaràs els artistes que vam escoltar la setmana passada. I inclús vaig incloure la que, resumides, hauria també estat a la playlist, però que també hi està, però que no vam poder escoltar-la. I l'escoltem avui perquè justament, que com que és la Copa del Món d'Estats Units, Canadà i Mèxic, doncs l'aprofitem per introduir-la dintre d'aquesta playlist d'avui.
3: La playlist d'Estereo Pop.
1: I és que ens vam deixar una de les canadenques que més ha vengut, que ha guanyat Grammys i tot, premis, i una de les artistes canadenques més conegudes i més importants per la veu, per la seva música, per tot. Déu meu, quin fallo vam tenir al no posar Alanis Morissette. Escoltem Hands Clean.

seu moment. Estem parlant d'una banda formada l'any 1987, anomenada, coneguda per Maná. 10 anys després van fer aquesta cançó anomenada Clavado en un bar. Maná! Espera, que ho faig amb l'accent mexicà. Maná.

En dos minuts sonarà, faltaran dos, falta poc per dos minuts de, per les 12 del migdia d'aquest dissabte, doncs 6 de juny del 2026. Amb els Safe Ferries, el The World is New, arribarem al punt de les 12. No t'esconeix de res, munts de res. Seguim amb la playlist Copa del Món. Dintre de, després de la publicitat i la informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El papalló 14 ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el Pontifex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el Pontifex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà més el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts, així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: veient el videoclip de A Chance Will Do You Good de Sheryl Crow, una de les artistes nord-americanes també més importants. Tom, també pots veure la típica sèrie com nord-americana amb bastanta gent coneguda com Ellen DeGeneres. Doncs amb el videoclip de Sheryl Crow hem començat també abans una mica a aquesta playlist d'Estèreo Pop especial Copa del Món 2026 que comença aquest 11 de juny i que avui escoltem artistes nord-americans. La primera que ha començat és Sheryl Crow amb aquest I Chance Will Do You Good de l'any 1997, però l'àlbum és el 96. I els pròxims artistes a passar per aquesta playlist de la Copa del Món...
1: La playlist d'Estèreo Pop.
0: No podia faltar la banda de Slash i Axl Rose. Guns N' Roses! Des de la pel·lícula també Terminator 2.

Aquests trossos d'Axel Rose m'encanten. La banda de Los Angeles, Guns N' Roses, i anem de Los Angeles cap a una ciutat de Georgia, l'estat de Georgia, Estats Units, justament la ciutat de Stockbridge. Fèiem post-grunge i s'anomenaven Collective Soul. Escoltem el seu tema Shine.

Des de l'estat de Georgia, Collective Soul, Shine. I ara ens anem cap a l'estat de Pennsylvania, cap a la ciutat de York, per escoltar la música dels Life. Escoltem Selling to Drummer.

I de l'estat de Pennsilvània ens anem cap a l'estat de Massachusetts, cap a la ciutat de Boston, per escoltar la banda de Billy Corgan, James Ish i companyia. Els Smashing Pumpkins, Dalit with Butterfly Wings. Aquí al 91.2.

Aquesta és la cançó que obria l'àlbum Melancholy and Evening Sun. És un doble àlbum que contenia cançons com Tonight, Tonight, 1979 o Get Wild with the Wonderful Wings. Els Smashing Pumpkins des de Boston, Massachusetts. I ara ens anem tornant cap a Los Angeles per escoltar una de les bandes que es tenien la guerra, bueno, la guerra musical en aquest cas, amb els The Offspring. Escoltem Green Day des del 2004 amb aquest tema American Idiots.

Green Day, American Idiot. I ara ens anem cap a la ciutat de Gainesville, a Florida, on el 20 d'octubre del 50 va néixer Tom L. Petty, conegut per Tom Petty. Ens va deixar el 2 d'octubre del 2017. I faltava molt poc per complir els anys. Tom Petty, un dels grans músics nord-americans, i ell ens ensenyà a volar. Learning to Fly. Sens dubte, un dels grans de la música nord-americana i internacional. Tom Petty. Això sí, sempre acompanyat per la banda de Heartbreakers.

0: aquesta playlist d'Estereo Pop especial Copa del Món 2026 s'anirà ampliant a altres artistes, perquè encara en falten molts, eh?
1: La playlist d'Estereo Pop.
0: No es pot posar tot, en aquest cas. Let's Fly de Tom Petty. I ara anem cap a la poetessa del punk rock, nascuda a Chicago, Illinois, i un dels seus discos més mítics és el de l'any 75, anomenat Horses. Eh? Nosaltres hem escollit, bueno, en aquest cas hi he escollit, la cançó People Have the Power, Patti Smith.

I els pròxims artistes a passar a la playlist d'Estereopop de la Copa del Món 2026, avui amb els Estats Units, artistes nord-americans. Un dels grans fans de Patti Smith era Michael Stipe, junt amb Bill Berry, Peter Buck i Mike Mills. Els Rem, dels Atomic for the People, escoltem The Sun When They're Sleep Tonight.

And the Money for the People és un d'aquests discos que has d'escoltar sí o sí a la teva vida alguna vegada, eh? Amb cançons com aquesta, Sun, Wind, Sleep Tonight, també com Man in the Moon, Night Swimming, Everybody, Hearts, Drive, i totes les cançons, les 12 cançons que componen aquest disc, fantàstiques. R.E.M., la de Mike Mills, Peter Buck, Michael Stipe i Bill Berry, des de Athens, Georgia. I ara anem cap a Aberdeen, la ciutat de, doncs, de l'estat de Seattle. Escoltem els... Nirvana i el seu Drain You. Wow.

banda que es va formar a Los Angeles en l'any 92 i encara segueixen en actiu. I molt bons àlbums han produït, eh? Wizard! I un dels grans himnes que també podia estar, que està en la playlist del 2026 Copa del Món, és aquest himne de Blanc Calçant de Soundgarden.

La banda Soundgarden del desaparegut Chris Cornell, quina banda sonora que va fer la de Casino Royale de 007 de James Bond, eh? Chris Cornell i la seva banda Soundgarden, com dèiem, Black Hole Sun, una cançó de 1994. Com dèiem, anirem afegint cançons a la playlist d'Estera Pop de la Copa del Món, especial en aquest cas Estats Units, Amèrica, doncs anirem afegint, però ens volem despedir amb aquesta cançó, la trobarem la setmana que ve. Per cert, la setmana que ve el disc de la setmana serà el nou disc de Neil Diamond i l'artista clàssic serà la banda de Manchester de Mike Hucknall, els Simply Red. I seguirem amb la playlist, en aquest cas mesclarem cançons amb Mèxic, Canadà i Estats Units. Seguirem el tema del que estarem justament enmig de la Copa del Món. Ens despedim amb un dels grans nord-americans de Nova Jersey, que a dia d'avui encara és una gran personalitat, Bruce Springsteen! Des del disc Born in the USA, escoltem Glory Days amb la E Street Band. Moltes gràcies per ser-hi a l'altra banda de l'FM. Ens trobem la setmana que ve.

0: La playlist d'Estereopop.
1: Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins dilluns, a veure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El papa Leo XIV ha arribat aquest matí a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on està fent el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Leo no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I precisament donem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara hi ha un carril tallat i uns 11 quilòmetres de retenció a la P7, al tram de Martorell en sentit Tarragona, a causa d'un accident. També està tallada la carretera nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la demarcació de Lleida, a causa d'un altre accident. I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una futura vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 d'aquesta tarda en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I tenim més successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc. Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. Recordem que l'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 i va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions terrestres. I en els esports, recordem que avui el Barça es juga el pas a les semifinals de la Lliga ACB a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: diumenge fem programa?
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
1: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
6: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
6: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
5: T'esperem al Molí Jove.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres, que avui emet Ràdio Molins de Rei en la seva freqüència modulada 91.2. Avui amb temes com Ser Picó, Platon, Vestida per matar, L'emissió i fins a un total de 13 bandes sonores. Eli, que ho tenim tot a punt. Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb Serpico, que és una coproducció Estats Units-Itàlia, que va dirigir Sidney Lumet a l'any 1973 amb Al Pacino, John Randolph, Tony Roberts i Cornelia Sharp en els papers protagonistes. Anys 70, relat biogràfic sobre Fran Serpico, un policia íntegre de principis incorruptibles que, a diferència dels seus col·legues, mai no es va deixar subornar i precisament per això sempre va tenir problemes amb els seus companys de professió i es va veure exposat a situacions molt perilloses. De la seva banda sonora escoltem el tema Hot Love, que ens interpreten els britànics T-Rex, i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

ara seguim amb The Bride, la nòvia. És una pel·lícula de terror i del gènere fantàstic, estrenada recentment, és a dir, el 2026, i que ha dirigit Maggie Gyllenhaal, amb Jesse Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz i Annette Bening com protagonistes. A la Chicago dels anys 30, Frankenstein demana al doctor Eponius que l'ajudi a crear una companya. Donen vida a una dona assassinada com a núvia, cosa que desperta romans, interès policial i un canvi social. És un remake de La núvia de Frankenstein de l'any 1935. La banda sonora és de la islandesa Hildur Gunnarsdóttir i la pel·lícula encara la teniu al cinema, la podeu anar a veure a Kinépolis, es plau, aquí a Cornellà.

I seguim amb la pel·lícula Platoon. És un film bèl·lic de la Guerra del Vietnam que va dirigir Oliver Stone a l'any 1986 amb els actors següents: Charlie Sheen, Tom Berenger, William Dafoe i Forest Whitaker. Un jove soldat al Vietnam s'enfronta a una crisi moral quan s'enfronta als horrors de la guerra i la dualitat de l'home. Va guanyar 4 Oscars, millor pel·lícula, millor director per Oliver Stone, millor muntatge i millor so, a part de 8 nominacions. La banda sonora era de, o era, o és, de Georges Delary, però també tenia temes cantats, i un d'ells és aquest, Quan un home estima una dona, que ens interpreta Percy Slade. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Movistar Plus.

Whiplash és una de les pel·lícules de culte del cinema independent americà de l'any 2014 i que va dirigir Damien Chazelle, amb Miles Teller, J.K. Simmons i Melissa Benoist com protagonistes. Un jove i prometedor bateria s'inscriu en un competitiu conservatori on els seus somnis de grandesa són guiats per un instructor que no s'atura davant de res per realitzar el potencial del seu estudiant. Va guanyar 3 Oscars, millor actor de repartiment per J.K. Simmons, millor muntatge i millor so. La banda sonora és de Justin Hurwitz.

Estat elèctric és un film de ciència-ficció i aventures dirigit per Anthony Russo i Joe Russo, els germans Russo, vaja. El passat 2025, amb Millie Bobby Brown, Chris Pratt i Jason Alexander com protagonistes. En un futur distòpic on els avenços tecnològics i la intel·ligència artificial han assolit nivells desbordants, Michelle, una jove orfa, s'embarca en un viatge a través d'una Amèrica devastada amb el seu inseparable robot i un rodamón excèntric, buscant el seu germà menor desaparegut. Escoltem de la seva banda sonora el tema Wonderwall, que ens canten els britànics Oasis.

Vestida per matar és un thriller d'intriga de l'any 1980 que va dirigir Brian De Palma, i en el repartiment hi van ser Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen i Kate Gordon. Kate Miller, una dona amb problemes, acudeix a la consulta del psiquiatre Robert Elliott per rebre consell professional. Després té una trobada fortuïta i emocional en un taxi amb un desconegut, amb qui ja havia coincidit en un altre lloc. La bona banda sonora la signa Pino Donaggio, i la pel·lícula la teniu a la plataforma, és molt bona si no l'heu vist, eh? Val la pena. Està a la plataforma Filmin.

Operació Tro. És una pel·lícula d'acció i d'aventures de l'agent 007 que va dirigir Terence Young a l'any 1965. I en el repartiment hi eren Sean Connery, com a James Bond, Claudine Auger, Adolfo Celli i Luciana Pallucci. James Bond es dirigeix a les Bahamas per recuperar dos caps nuclears robats per l'agent d'espectre Emilio Largo en una trama d'extorsió internacional. De la seva banda sonora escoltarem el tema principal de la pel·lícula que ens interpreta Tom Jones. Josep, aquesta era una de les pel·lícules de la fila 6 del Savoy, eh?

Bé, doncs ja hem arribat a la secció de cada setmana, pel·lícules en blanc i negre, eh? I avui tenim Recorda, és una pel·lícula d'intriga dirigida per Alfred Hitchcock a l'any 1945, 81 anys té la pel·lícula ja. Els principals intèprets van ser Ingrid Bergman, Gregory Peck, Rhonda Fleming i John Emery. Una psiquiatra protegeix la identitat d'un pacient amb amnèsia acusat d'assassinat mentre intenta recuperar la seva memòria. Una de les pel·lícules dels anys 40 més romàntiques i populars de Hitchcock. Escoltem la seva oscaritzada banda sonora que signa Miklos Rozsa.

0: mar.
1: I ara anem amb una pel·lícula, bueno, veieu, amb una mica de rumbeta, eh? A l'Eli li agrada això, ja veig que està marcant el ritme aquí, eh? Vinga, anem amb la pel·lícula Set Verges. És un drama social, pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez a l'any 2005. I el repartiment va ser per Juan José Ballesta, Jesús Carroza, Vicente Romero i Alba Rodríguez. Tano, un adolescent que actualment compleix una condemna en un centre de reforma juvenil, rep una llicència de 48 hores per assistir al casament del seu germà. Dir que Juan José Ballesta va guanyar un Goya per aquest film. Però el desconegut xaval que la coprotagonitza amb ell, que és Jesús Carroza, també es mereixia el premi. A mi em va impressionar l'actuació de Carroza, eh? Molt més que la de Ballesta. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Felicidad, que interpreta La cabra mecànica.

Bé, ara canviem total i radicalment amb les grans bandes sonores de la història. Avui tenim La Missió. És un drama històric que va dirigir Roland Joffé l'any 1986 i en el repartiment hi van ser Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan King i Sherry Lange. Al segle XVIII, un grup de jesuïtes espanyols intenta protegir una tribu sud-americana dels esclavistes portuguesos. La pel·lícula escenifica de manera eficaç un altre capítol més de la despietada conquesta europea de les Amèriques. La ja mítica banda sonora és de Ennio Morricone i la pel·lícula, molt bona, la podeu veure a Movistar Plus.

Les guerreres cap pop és una pel·lícula d'animació dirigida per Chris Appelhans i Maggie Kang a l'any 2025, premiada aquest 2026 amb l'Oscar a la millor cançó i també a la millor pel·lícula d'animació. De què va la pel·lícula? Doncs d'un grup musical coreà format per tres noies que porta una vida secreta com a caçadores de dimonis. Escoltem el tema premiat de la pel·lícula amb la cançó Golden, i la pel·lícula la teniu a la plataforma

Bé, ara anem amb una pel·lícula de terror, Frankenstein, de Mary Shelley. És una pel·lícula, com he dit, de terror, dirigida per Kenneth Branagh l'any 1994, i on hi sortiren com protagonistes Robert De Niro com el monstre, Kenneth Branagh com el doctor Frankenstein, Helena Bonham Carter i Aidan King. El brillant doctor Frankenstein, científic heterodox, rebutja la seva creació i la criatura escapa jurant vengar-se. La banda sonora la va signar Patrick Doyle.

Pillion. És una pel·lícula anglesa del passat 2025 que va dirigir Harry Lincoln amb Alexander Skarr, Harry Melling i Brian Martin com protagonistes. Colin, un home introvertit, es queda enamorat de Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de motards que el pren com a submís, dinamitant la rutina i canviant-li la vida. De la seva banda sonora escoltem aquest rítmic tema que ens interpreta la cantant californiana Tiffany. I la pel·lícula encara la teniu, si la voleu veure al cine, a Cinemes Verdi.

I hem acabat el programa 493 de Música en 8 mil·límetres. Si us ha agradat tant i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda i sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més. I res, fins la propera setmana en un nou programa de Música en 8 mil·límetres. Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la ràpida a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pavelló 14, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb els reis d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
24: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així ho prova el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els dos directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
6: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres, cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem-la que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Iepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final, doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
1: en el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos, i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens demana, que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades, i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
21: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
22: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure-hi en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit de Nadal, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
23: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
24: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
23: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batres entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi

0: Patri és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
1: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
0: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
1: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
0: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
1: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
0: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
1: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
0: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La Xarxa de Comunicació Local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: El Papa ha estat rebut al Palau Reial.

0: amb himne i salves de cànons inclosos després dels discurs ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya. Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

prop del mar, vora la platja, s'hi passeja un pescador, que amb els ulls humits i closos pensa en els records borrosos de la mar i de l'amor. Vora el mar, prop de la platja, els records del pescador es fonen en les onades. Hi ha una noia enamorada que canta aquesta cançó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat

0: protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera. I aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Honda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
8: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
10: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
8: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana. Un programa que serà musical. Tindrem 120 minuts de bona música aquí en el Highway 61 i començarem ara amb els The Rolling Stones i el seu clàssic Miss You.

Doncs els Kula Shaker, que ens regalen una magnífica versió d'aquest Hush. I tot seguit en el Highway 61 us deixarem amb els Primal Scream i Moving On Up.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61 i que aquí sempre la bona música ens acompanya. El Bruce Springsteen ho acaba de fer amb aquest Hello Sunshine i ara us deixem amb el Chris Robinson i la seva Brotherhood amb Coming Around the Mountain.

0: Doncs la bona música d'aquest magnífic guitarrista, músic i productor, que és el Jonathan Wilson, amb aquest tema que es diu Over the Midnight, que sona aquí en el Highway 61. Tot seguit us deixarem amb el Joe Ritter i All Some Kind of Dream.
1: 1, 2, 3, 4...

I només aquí en el Highway 61 que trobaràs aquesta música, la dels The Magpie Salut, amb aquest Send Me a No Man. I tot seguit us deixarem amb bones mans amb la dels Vampire Weekend i aquesta cançó que es diu Harmony Hall.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que estan marcat per un matí amb el cel molt més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Vinebre o Seròs, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin els hi ha costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet han

0: podran acompanyar a les properes hores, afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat, amb el pas de núvols alts i prims que podran ser més compactes, sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures que poques variacions tindran.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
9: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
11: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

aquí en el Highway 61, que estem gaudint de la bona música i de la magnífica veu de la Amy Winehouse amb aquest tema que es diu Valerie. Tot seguit us deixarem amb una altra veu memorable, la del Chris Cornell, amb aquest tema que es diu Josephine.

Que bé que sona aquest Fire del Jimi Hendrix, i tot seguit us deixarem amb el Keith Richards i una de les cançons que més ens agraden, Trouble.

Des de que ja no eres mia, la música de los cigarros que ens acompanyen a aquest viatge musical que es diu Highway 61. Tot seguit us deixarem amb els Ocean Colour Scene i aquesta cançó que es diu Saturday.

Doncs el temps és implacable i estem esgotant ja el programa, estem arribant al final i us estem posant cançons com aquesta del Rick Robinson que es diu In Comes the Night. Tot seguit us deixem en tràfic dels Estereofònics.

0: again. I'm going down number 61. I'm gonna leave her walking. I'm going down number 61.
1: Arribem al final del Highway 61, un programa que ha estat completament musical, i us diem que no tenim temps per més, que acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Molins de Rei, i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins la propera. Ha estat tot un plaer, com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. El pavelló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i banderes de diversos països, sobretot del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: A 8:45 del vespre, el papa té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tot plegat, sumat també a darreres hores negres a les carreteres catalanes, amb malaurat protagonisme pels motoristes. Un ha mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita al Montsià, sortint de la carretera. I aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. A tot això, un 82% dels enquestats pel sindicat de llogateres en la macroenquesta d'aquest dissabte en el marc de la campanya Viure ens costa la vida estaria disposat a fer una vaga general per abaixar els lloguers. Així es desprèn dels resultats preliminars de l'enquesta feta en 42 municipis d'arreu de Catalunya. A més, un 81% donen suport a pujar els salaris al mateix ritme que la inflació, mentre que un 89% és partidari de posar límits de preu als productes bàsics, com ara els aliments o l'energia. Així mateix, un 93% dels enquestats voldria incrementar per llei salaris i pensions al mateix ritme que la inflació. I segons el sindicat, per ara s'han fet més de 10.000 enquestes, de les quals 9.500 tenen respostes vàlides. A tot això, en plana esportiva, a aquesta hora, a les 7 de la tarda, arrenca en directe a la xarxa més eliminatòria definitiva per pujar a tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 20... No, no, no, mentida.
1: Sí,
0: d'aquest divendres 5 de juny. I això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però amb molt de carinyo, que ens regala el David Rius, el control tècnic.
1: Avui tenim un programa una mica estrany, perquè haurem d'omplir el temps amb tonteries, bàsicament.
0: Que tampoc és una novetat radical d'aquest programa, siguem honestos.
1: No, però avui tenim una excusa oficial. De manera completament confirmada, ja s'ha acabat la temporada de Molins. Aquest cap de setmana s'han jugat els últims partits, hem tingut algun ascens d'última hora, hem tancat carpetes, hem felicitat equips, hem patit una mica, i ara sí, posem punt i final a la temporada 25-26 dels equips de la Vila.
0: I és dur perquè després de mesos parlant de permanències, ascensos, play-offs, finals, derrotes injustes i victòries històriques, arriba aquell moment en què mires el calendari i dius, bé, i ara què fem? Doncs res, inventar-nos seccions, parlar de coses rares i confiar en que algú segueixi escoltant.
1: Però el món de l'esport no s'atura mai. Encara que a Molins ja tanquem la temporada, fora d'aquí les coses continuen i estem a les portes d'un nou Mundial de Futbol, un dels moments més emocionants d'aquest esport.
0: Amb el petit inconvenient que aquest any es juga a un país on no li diuen ni pel seu nom, perquè ja m'explicaràs tu què és soccer. Després tenen els sants nassos de dir-li futbol a un esport on la pilota la toquen amb les mans i van vestits com si anessin a una guerra medieval patrocinada per Doritos.
1: Estem parlant dels Estats Units? Ja tenim aquí també les finals de la NBA i una vegada més l'última volta hem fet de Nostradamus.
0: Sí, perquè com ja vam avançar fa dues setmanes al Molins Connection, les finals enfrontaran el San Antonio Spurs després d'eliminar a Oklahoma City Thunder contra els New York Knicks, que van passar per sobre dels Cavaliers amb un 4-0.
1: Així que també tindrem temps per parlar de bàsquet, de finals, de prediccions encertades i d'aquesta sensació tan bonica que tenim quan sembla que sabem de què parlem.
0: Que no es passa sempre, però quan passa, doncs s'ha de celebrar.
1: Sí, sí. I a més, aquest diumenge tenim eleccions al Real Madrid, per primer cop en 15 anys.
0: Sí, moment històric. Hi ha socis del Madrid que aniran a votar i no sabran si han de portar el DNI, una estampeta de Florentino o directament una autorització paterna.
1: I com que l'última volta no deixem ningú enrere, el nostre equip de periodisme d'investigació s'ha posat les piles i ha tingut accés a la carta que Florentino Pérez ha enviat als socis abans de les eleccions.
0: Així que, tot i que s'hagi acabat l'esport de Molins, no patiu perquè aquí encara tenim moltes coses de les que parlar. Som-hi, comencem.

0: Aquesta setmana l'actualitat de Molins serà una mica diferent, perquè com ja hem avançat, podem dir que la temporada s'ha acabat. Ja no queden jornades, ja no queden permanències per certificar, ni ascensos per decidir, ni classificacions que mirar cada diumenge a la nit. Així que avui no venim a explicar resultats, sinó a celebrar-los.
1: Sí, perquè si alguna cosa hem après aquesta temporada és que a Molins hi ha més equip competint per coses importants que candidats a Eurovisió, i aquesta setmana doncs tocava fer recompte i donar les gràcies.
0: El dimecres es va celebrar al pati de Can Ametller l'acte de reconeixement als esportistes del municipi. Una trobada molt especial per posar en valor l'esforç, la constància i el compromís de totes aquelles persones que han representat les entitats esportives de la vila durant aquesta temporada.
1: Que és una cosa que a vegades oblidem, però nosaltres aquí volem explicar victòries, derrotes, ascensos, classificacions, però al final darrere de tot això hi ha entrenaments quan plou, hi ha dissabtes sencers en pavellons, desplaçaments impossibles i rentadores a les 11 de la nit i pares fent de taxista més hores que Justo Molinero.
0: Entre els equips reconeguts hi ha l'handbol Molins, concretament el sènior B femení, que va rebre un guardó per la seva gran temporada culminada amb la classificació per a les fases finals d'ascens.
1: Sí, i és molt merescut, i sí que és veritat que al final ens vam quedar a les portes d'aquella, però arribar fins allà ja és una fita enorme. A més, qualsevol equip que aconsegueixi que la temporada s'allargui més del que estava previst perquè continua viu a les eliminatòries, doncs home, ja mereix un respecte automàtic.
0: Perquè hi va haver temps per reconèixer trajectòries personals. El futbol sala va homenatjar tres persones molt importants per al club: Marina Docón, Ruth Castro i Rubén García.
1: I aquestes són les històries que moltes vegades no surten als resultats, perquè sí, els títols estan molt bé, però la gent que passa anys i anys defensant els colors d'un club, ajudant a créixer projectes i a convertir-se en els referents pels més petits, doncs també mereix un aplaudiment enorme. A més, això de dir que aquesta sempre serà casa vostra sona molt bé, fins que apareixen després un diumenge qualsevol per veure un partit i els hi toca pagar el cafè.
0: I acabem amb el Molins de futbol, que també va rebre un reconeixement pel seu juvenil A femení.
1: Que si ja érem a l'escut el dimecres, imagineu-vos després del que va passar el cap de setmana.
0: Exacte, perquè les juvenils no només van recollir el guardó, sinó que aquest cap de setmana s'han proclamat campiones de Lliga després de guanyar 2-0 a la penya barcelonista Sant Vicenç.
1: I això vol dir una cosa molt important, i és que l'any que ve jugaran a primera divisió juvenil. Que dit així sembla una frase més, però al darrere hi ha una temporada sencera de feina, de partits, d'entrenaments i de créixer juntes com a equip.
0: Per tant, enhorabona a les jugadores, al cos tècnic i a les famílies per aquest ascens.
1: I enhorabona també a tots els equips de Molins que aquesta temporada ens han donat hores i hores de contingut, perquè nosaltres hem vingut aquí cada setmana a explicar què passava, però qui ho ha fet possible han sigut ells. I la veritat és que ens ho han posat molt fàcil amb la quantitat d'ascensos, títols i alegries que han anat acumulant durant tot l'any.
0: I ara obrim la pàgina del bàsquet perquè continuen els quarts de final de la Lliga Endesa. El Barça havia fet els deures en el primer partit amb una victòria contundent a Múrcia per 68-91, però aquesta setmana ha desaprofitat la primera oportunitat per tancar aquesta eliminatòria.
1: Sí, perquè al Palau tothom esperava allò de avui guanyem i cap a semis, però el Lucan Múrcia va decidir que encara no tenia ganes d'anar de vacances. Victòria murciana per 87-90 i eliminatòria empatada.
0: Va ser un partit molt igualat de principi a fi i els visitants van començar millor, liderant per un inspiradíssim David De Julius, que va acabar amb 22 punts, ben secundat per... que... m'ho faig jo sola, sí, sí. Que l'An Martín, que en va sumar 18, i pel Barça els més destacats van ser Toko Shangelia amb 18 punts i Kevin Punter amb 15.
1: I com passa sovint quan hi ha un final ajustat, també hi va haver debat arbitral. Especialment en dues accions amb Vesely de protagonista que van encendre bastant el Palau. Una falta en atac molt discutida i una altra en defensa que va deixar més d'un aficionat buscant explicacions.
0: De fet, aquelles decisions van acabar tenint molt pes en els últims segons. Amb el marcador a 87-90 i poc més de 13 segons per jugar-se. El Barça encara va tenir l'última possessió per intentar forçar la pròrroga.
1: Però ni Joel Parra ni Punter van trobar el triple i quan la pilota no entra, per molta repetició que miris després, el marcador ja no canvia.
0: Així doncs, la sèrie queda empatada i tot es decidirà en el tercer i definitiu partit.
1: Partit que jugarà a Múrcia, amb un pavelló que segurament estarà bullint, perquè alguna cosa tenen clara els murcians i és que si han aconseguit portar el Barça al límit, ara voldran rematar la feina davant de la seva afició.
0: I el Barça haurà de recuperar les sensacions del primer partit si vol ser en aquestes semifinals.
1: Sí, en resum, després del 68-91 semblava que seria una cosa ràpida, però ara tenim un tercer partit que promet emocions fortes. Que el bàsquet, igual que la vida, no es pot donar res per fet abans d'hora.
0: Exacte. I, bueno, seguint amb el bàsquet, ens anem a la NBA, que ja hem fet una mica d'espoiler abans de com està la situació. Però és que ja han arribat a les finals. Però com
1: sí,
0: han
1: sí,
0: arribat?
1: Ja estem aquí.
0: Com han arribat en aquestes finals?
1: Doncs la setmana passada encara no s'havia tancat tot, ja que sí que és veritat que ja teníem un dels dos finalistes, que era els New York Knicks, amb aquest 4-0 que van fer a Cleveland. Mm. I, en canvi, quedava per decidir-se l'eliminatòria entre els Spurs i Oklahoma City Thunder, els que venien a intentar revalidar títol, són els antics campions. Mm. I ja vam avançar fa un parell de setmanes al
0: bueno,
1: programa
0: de
1: Molins Connection. Jo, quan vaig anar a aquell programa, ja vaig dir que jo m'esperava un 4-0 dels Knicks, que es va acabar donant.
0: Okay.
1: I rere la negativa de tots els participants de Molins Connection, rere la negativa dels experts que van dir que Oklahoma City Thunder revalidaria el títol, només que arribarien a les finals, sinó que revalidarien el títol.
0: Tu vas dir no.
1: Jo vaig dir que no. Jo vaig dir que confiava molt en Víctor Wembanyama, que si algú podia guanyar-los serien els experts, i efectivament no em va deixar tirat el meu amic francès. I amb unes finals increïbles, amb un Game 7 espectacular, va aconseguir endur-se el títol de final de conferència i l'MVP de les finals de conferència, de fet, portant el seu equip, els Spurs, a les finals.
0: Game 7, eh? Això vol dir que sí, han anat sí. A tots els partits.
1: Sí, sí.
0: Que
1: I
0: fort.
1: A més, hi va ser maco.
0: No, no. Sí, realment van anar bastant ajustats durant tot el partit, o sigui, em sembla molt fort. Però bueno, molt bé, no?
1: Sí, de fet, va ser un partit molt maco de veure, la veritat, perquè portaven ja... O sigui, als experts els hi han fotut pals totes les eliminatòries, però totes, una barbaritat. Ja ho vam parlar, de fet, d'en Bolsonaro contra els Timberwolves, que ens vam inclús queixar de que era excessiu el contacte que tenien contra Víctor Wembanyama, sobretot, que ja va marxar expulsat, de fet, per tornar-se a donar aquestes faltes. I, per altra banda, teníem els Oklahoma City Thunder, que són famosos i reconeguts per el flopping. El
0: què
1: flopping
0: és
1: quan exageres una falta per tal de que l'àrbitre te la pitin. El que fa Mbappé
0: clar,
1: en tots els
0: dir
1: partits, el bàsquet està molt mal vist.
0: Vale.
1: Fins que al punt que et poden pitar falta tècnica.
0: Ja si podria estar-ho també en la resta
1: sí,
0: d'esports.
1: Sí.
0: Però, vale.
1: Doncs en el bàsquet és molt exagerat, està molt mal vist, però a Shai Gilgeous-Alexander se l'ha criticat moltíssim per això, a l'estrella dels Thunder, i de fet a tot l'equip en general. I quan el debat de les finals va començar a ser única i exclusivament aquest, amb recopilacions d'un dels partits d'aquestes finals de conferència en el que es veia que en tots els tirs que va fer Gilgeous-Alexander s'acabava tirant a terra, buscant la falta, va arribar un punt d'exageració que els experts van dir: ens pitareu totes les faltes que fem? Ok, doncs en comptes de fer-te una falteta, que pot ser o no ser falta, com que sé que me la pitaràs, et faig falta. Me la pitaràs igual, no? Pues te la faig. I llavors va ser un Game 7 molt físic, molt maco de veure. Perquè els equips, jo crec que el que els passava contra el Thunder és que per intentar no fer la falta no anaven de defensar bé. Però la falta li acabaven pitant igual.
0: Okay, doncs
1: com, no anaven prou agressius com per parar-los bé, per por a la falta, i al final li acaben pitant la falta igual. Llavors aquí jo crec que els experts van ser molt intel·ligents i van dir: em pitaràs igual la falta, no? Doncs pues vaig amb tot.
0: O sigui, va acabar sent més UFC que bàsquet?
1: No, fins a aquest punt. No, perquè no va haver-hi baralles, no va haver-hi res així. Va ser més exagerat contra els Timberwolves que aquí, quasi.
0: Bueno.
1: O sigui, va ser prou d'esto, però es va veure molt de nivell defensiu, moltes... I, bueno, i lo de Wembanyama ja no té cap tipus de sentit. Vaig llegir ahir que ha entrat en el top 10 de jugadors més taponadors de la història dels Spurs a playoffs.
0: Wow.
1: És els primers playoffs que juga.
0: És els primers que juga?
1: Són els seus primers playoffs.
0: I ja marca.
1: I està en el top
0: records,
1: 10.
0: Eh?
1: Està ja dins del top 10 de més tapes a la història dels Spurs. Sent un equip molt important. O sigui, sent un equip que ja ha guanyat finals. En plan, és una barbaritat absoluta la llista. Si la voleu tenir a mà, realment val la pena veure, perquè tots són com números molt iguals. Mires també quants playoffs han jugat cada un, per dir-ho així, i tots són més iguals, i de cop hi ha un. Uau. Wow. Sí, lo d'aquest home serà la cara de la NBA. Ja ho va dir, de fet, el mateix... no me recordo qui ho va dir. Quan van guanyar contra els Timberwolves, mm-hmm. Anthony, va ser Anthony, que va dir un... Li van preguntar si creia que seria ell la pròxima estrella de la NBA, perquè té un joc prou semblant al de LeBron James, és també americà i s'està dient que la NBA està intentant buscar una nova cara americana de la Lliga. Mm-hmm. I la seva resposta va ser... Però tu has vist avui mañana, en plan... Tu t'has parat a veure aquest tio.
0: Ja, eh?
1: Llavors, ara estem ja a les finals. Han guanyat el primer partit els Knicks, a la pista dels Spurs, els hi han robat el factor camp, o sigui que tenen pinta de finals molt interessants. Mm. Aquesta nit tindrem el segon partit. A veure si els Knicks el robessin també, això sí que es tornaria molt boig, perquè se'ls posaria tot de cara per guanyar-les. Veurem si els Spurs aconsegueixen igualar-ho.
0: Cada quants dies juguen el partit?
1: Entre 2 i 3.
0: És una bruixeria, eh?
1: Sí, o sigui, de fet, la setmana que ve, quan nosaltres fem el programa, ja es podrien haver acabat les finals. En cas de que sigui un 4-0.
0: Clar, però no serà un 4-0.
1: No serà un 4-0.
0: Però
1: si ho fos...
0: Una final 4-0 em sembla molt bèstia.
1: Si ho fos...
0: No, si has arribat a la final és perquè algun partit guanyaràs.
1: No, per això. Però si ho fos... La setmana que ve ja tindria guanyat de la NBA i segurament faríem un mini especial.
0: Ja us avisarem.
1: Ja ho sabreu. Si no, ens tocarà esperar-nos a la setmana que ve. Però per horaris ja ens aniria prou bé, que la setmana que ve ja tinguéssim NBA i a partir de la següent Mundial.
0: No, però la setmana que ve ja podrem parlar d'alguna cosa del Mundial, no?
1: Sí, s'haurà jugat un partit, el partit inaugural. Ara ho parlarem.
0: No, comença l'11.
1: Què s'ha de parlar del Mundial?
0: No? Ah, bueno, clar.
1: Per això, i fem programa el 12.
0: Clar, fem programa el 12.
1: Clar.
0: Perdón. Bueno, en fi, passem una mica del bàsquet,
1: ja n'hem tingut suficient. Ja tornarem la setmana que ve quan estiguin més avançades les finals.
0: Exacte. I ara anem al futbol, que també han anat passant bastantes coses, no?
1: Sí.
0: Bueno, es va jugar a la final de la Champions, que per aquells que us... Després que hagin eliminat el Barça, us segueixi interessant què està passant. Va guanyar el PSG després de els 90 minuts, la pròrroga. I en els penals, ja, si això, van decidir que llavors ja guanyaven.
1: Sí, sí.
0: Que a mi, que una final... O sigui, bona senyal, no? És... Que és prou igualat, no?
1: Sí.
0: Guai, però ostres...
1: Sí, l'únic que va ser una final...
0: Pobres.
1: Dura cap a malament, eh?
0: Per què?
1: De les pitjors finals que recorden, juntament amb la del Tottenham, de fa ja uns quants anys, perquè és que l'Arsenal no juga res. L'Arsenal és un equip molt defensiu, perquè és un equip molt defensiu. Defensen molt bé, molt. Tenen molt bon equip i tenen una defensa la millor del món, pràcticament. Què passa? Que l'Arsenal va marcar el minut 6 de partit.
0: Fuà.
1: Tu et trobes en una final amb un equip destinat a defensar, guanyant 0-1 al minut 6. Doncs ja, l'Arsenal va dir, jugarà Cristo.
0: Bèstia.
1: Jugarà un altre.
0: Clar.
1: I es van passar els 90 minuts defensant, fins que el 65, tot sigui dit, va empatar el PSG de penal. El PSG no va marcar en tota la final... amb jugada. No va ser capaç de marcar. Va acabar guanyant.
0: Això diu molt de l'Arsenal, també.
1: Sí, diu moltíssim de la defensa de l'Arsenal. I, de fet, Ousmane Dembélé va ser qui va marcar el penal, provocat per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, que va ser el millor jugador del partit. I no li van donar l'MVP. Se'l van dur Vitinha. Kvaratskhelia, que per alguna raó està com una miqueta que no acaba de rebre prou reconeixement, perquè quan es va acabar la final i van començar a sortir totes les típiques actualitzacions de la possible pilota d'or i tal, li volien tornar a donar Dembélé. El millor jugador de la final li van donar Vitinha i Kvaratskhelia per mi ha fet millor Champions, millor final i millor temporada, tant que Vitinha com Dembélé, perquè és que Dembélé ha jugat menys de la meitat de minuts, per exemple, que Lamine.
0: Què?
1: Perquè la Lliga de França és una broma. Això és així.
0: Vale.
1: Llavors, al PSG no li cal utilitzar els jugadors bons. Llavors, vale. Luis Enrique, que no és tonto, no els posa. Els posa els últims 20 minuts perquè no perdin nivell de competició i ja està. Guanyes partits de la Lliga Francesa perquè és com jugar contra els de segona o tercera divisió aquí.
0: Sí.
1: I mira que tampoc el nivell de la Lliga no és res de l'altre món. I llavors, quan arriba la Champions, té tota l'estona els jugadors frescos i bé.
0: És una bona estratègia.
1: A més, se li suma que a la Lliga Francesa els importa una miqueta tot molt poc i a la UEFA menys encara i els hi permeten aplaçar-se partits quan volen. Llavors, el PSG, el PSG, si té una de les eliminatòries, ja es va parlar això, però si té una de les eliminatòries, per exemple, juga el dimarts contra el... Contra qui va jugar el PSG? Per exemple, contra el Bayern. Vale. Jugava dimarts contra el Bayern, cap de setmana tenia partit de la Lliga, dimecres contra el Bayern, cap de setmana tenia partit de la Lliga. Doncs els hi treuen aquests partits, els hi aplacen quan no hi hagi Champions. I llavors així no es cansen el cap de setmana. Això s'hauria de revisar, la UEFA no hauria de deixar que això sigui així, però ho deixa. Llavors el PSG està en una lliga que és una broma, amb els jugadors descansats i que a sobre no juguen partits entre setmana.
0: Llavors, així clar, qualsevol.
1: Sí, però el que em fa ràbia és que Kvaratskhelia sí que s'ha menjat aquests minuts. Kvaratskhelia és dels jugadors de l'11 titular amb qui va sortir a la final, és dels jugadors que més minuts ha fet aquesta temporada. I poses per sobre Dembélé per marcar un penal?
0: Clar, és que a més, si hagués marcat de normal, marcat en joc, dius, vale, però si ha marcat de penal, Loki, doncs perquè han decidit que xuti ell, però podria haver xutat qualsevol altre, i haver marcat també, potser, saps?
1: Bueno, doncs sí, final que va ser molt avorrida. S'ha de dir que va ser prou divertit veure com... O sigui, hi ha una cosa anomenada en els esports, el hate watch, que és quan tu mires un partit esperant que perdi algú dels dos.
0: Vale.
1: O sigui, no t'importa qui guanya, però no tens cap tipus de carinyo a l'equip que guanya, sinó que
0: vols
1: el veus
0: que
1: a veure si perd algú.
0: Claro.
1: Quan, per exemple, com a jugador, com a aficionat del Barça, mires el Madrid perdre...
0: Perquè perdi.
1: Coses d'aquestes. Mm-hmm. I va passar que en un mateix dia es van donar dos dels hate watch més importants d'aquesta temporada, que és aquesta final de la Champions, en el que la gran immensa majoria de futbol anglès odia l'Arsenal.
0: Vale.
1: Més que l'Arsenal, els aficionats de l'Arsenal.
0: Vale.
1: I que, a més, sent l'Arsenal un equip que no guanya, és el que anomenem com l'Atlético de Madrid d'Europa. Però
0: vale.
1: Sí, sempre arriba a les finals i no guanya. És la segona o tercera final de Champions que perden. Mai ha guanyat la Champions. La Lliga aquest any finalment sí, però ja venien dos anys de que semblava que tenia la Lliga guanyada i la van perdre a l'últim moment.
0: Vale.
1: Llavors tenies a tota aquesta gent esperant a veure si perdia l'Arsenal, que va perdre. I a la nit teníem el partit Spurs contra Oklahoma City Thunder, en el que tothom volia que perdessin els Thunders i van acabar perdent també. Llavors va ser com a mínim un dissabte entretingut en aquest sentit. S'ha de dir que l'Arsenal ha marxat de la Champions sense perdre.
0: Ah,
1: no ha perdut cap partit.
0: Però ha empatat coses, no entenc.
1: Ha empatat algun, entre ells la final.
0: Clar,
1: i llavors els penals tècnicament no compten, però no ha perdut ni un sol partit en tota la Champions i no ha guanyat la Champions, que no hi ha res més d'Arsenal que això. Sí, que amb això tanquem una mica, perquè és com no hi ha mai millor manera de definir què ha fet l'Arsenal aquesta temporada que això, no perdre cap partit de la Champions i igualment no guanyar-la.
0: És una molt bona definició per a aquest grup.
1: Sí.
0: Bueno, en fi, seguim avançant.
1: Sí.
0: Això és una notícia d'última hora?
1: Sí, això sortia fa una hora, exactament.
0: Perfecte. Lamine Yamal guanya millor jugador de la Lliga de la temporada.
1: Sí, li han donat el premi fa cosa d'una hora, s'ha anunciat a les xarxes de la Lliga que Lamine és el millor jugador d'aquesta temporada. És correcte. És així.
0: Sí, sí.
1: Ha sigut el millor jugador del millor equip, juntament segurament amb Pedri, cosa que li... podria arribar a ser una cosa definitiva en cas que Espanya guanyi el Mundial. Perquè el que estàvem parlant abans d'aquesta final de la Champions, que ha sigut una merda, tal,
0: sí,
1: i aquestes possibles pilotes d'or, que no està del tot clar qui la podria guanyar, ens deixa en una situació en la que el guanyador de la pilota d'or probablement serà...
0: De l'equip que guanyi el Mundial.
1: De l'equip que guanyi el Mundial. Llavors, això li dona esperances a tots els equips, que, o sigui, tots els jugadors que no siguin del PSG, per poder guanyar la pilota d'or. Si per casualitat de la vida guanyés França, se l'emportaria Dembélé.
0: Sí, aquí no hi ha dubte.
1: Sin dudes. Si la guanyés Portugal, se l'emportaria Vitinha, coses d'aquestes. Però si la guanyés alguna selecció en què el seu millor jugador no sigui del PSG, Espanya, Argentina... Sí, seleccions d'aquestes, d'aquest estil,
0: sí.
1: Alemanya...
0: Sí.
1: És molt probable que la pilota d'or se l'acabi enduent qui faci millor Mundial. Si a més li sumem aquest premi a millor jugador de la temporada de la Lliga, Lamine, això el podria, per exemple, diferenciar de Pedri,
0: sí,
1: de tota la resta d'espanyols en cas que guanyessin el Mundial.
0: Però sempre es premia molt a les posicions més de davant,
1: sí,
0: no? És una mica injust. Perquè pot,
1: sí,
0: ser molt bon defensa.
1: Però
0: normalment
1: són les posicions més diferencials. Un dels últims defenses que va guanyar la pilota d'or va ser precisament gràcies al Mundial, Maldini, com a defensa, perquè va guanyar el Mundial amb Itàlia i va ser el millor del Mundial perquè va ser clarament diferencial. Sent defensa, però va ser diferencial. Llavors, és molt difícil ser diferencial sent un defensa.
0: Ja. Yeah. Bueno, no sé que siguis el puto amo...
1: De fet, aquesta mateixa conversa que estem tenint és una que es té recurrentment quan Benzema va guanyar la pilota d'or pel Madrid. Va quedar, no sé si segon o tercer Courtois, i moltíssima gent opina, jo entre ells, que aquella pilota d'or se la mereixia més Courtois sent porter que Benzema de davanter.
0: Com a porter, pots guanyar la pilota d'or?
1: Sí, sí, ja s'ha guanyat la pilota d'or com a porter.
0: Que fort, això
1: I
0: no
1: de
0: sabia.
1: Fet, aquella temporada se la mereixia Courtois, perquè la Champions ha guanyat el Madrid per Courtois.
0: I és que, clar, un defensa també pot tenir aquest rol, en plan, saps? Pots marcar la diferència entre que el teu equip guanyi o no.
1: Exacte.
0: Si ets sempre tu el que evita els gols, per exemple, saps? Bueno, en fi, perdó.
1: No, està molt bé.
0: Eso, que pot ser molt bo per la mina ara mateix, això de cara a una possible pilota d'or.
1: Per favor.
0: Però bueno, entrem en aquest moment de l'any tan divertit que és el mercat de fitxatges.
1: Oh, que bé!
0: Que ens encanta, perquè comença a haver moviments molt entretinguts. I ja tenim una llista dels primers moviments que es comencen a haver.
1: Sí, els afegim al fitxatge d'Anthony Gordon, que ja el vam passar
0: la setmana passada.
1: I el que em sembla a mi més interessant...
0: moris?
1: De tots els que han sortit aquesta setmana, és el fitxatge d'Íñigo Pérez al Villarreal.
0: Doncs sí, és l'exentrenador del Rayo, que de fet té un joc molt interessant, que ara està al Villarreal. Cosa que posa el Villarreal en una posició molt bona, ja ho ha estat aquesta temporada, en una posició molt bona, però el podria arribar a posar fins i tot en possible candidat a barallar el títol.
1: Doncs sí, ja nosaltres vam dir el primer dia de temporada que aquest any el Villarreal anava molt fort, que podia arribar a quedar tercer, ho vam encertar, el Villarreal ha quedat tercer, i ha fitxat a Íñigo Pérez, que és un dels millors entrenadors de la Lliga. És un dels que millor joc proposa, dels que més li han complicat les coses a equips com el Barça, que és un altre equip que proposa, perquè jugar bé, per dir-ho així, contra equips com Getafe, inclús podria arribar a ser el Madrid, que qualsevol equip que li proposi, el Madrid prefereix quedar-se tancat enrere que no proposa ell, doncs el Rayo, com a equip que proposa, jugant contra altres equips que proposen, ha acabat mantenint la possessió. O sigui, sent el Rayo.
0: Sí, que tampoc és allò...
1: Ara li poses aquest entrenador al Villarreal, que és un equip que tenia molt bon equip, molts bons noms, i potser el que li faltava una miqueta era això, proposar, tenir coses. Si ajuntes aquestes dues coses amb un equip que porta ja dues temporades de Champions i que aquesta temporada s'ha aconseguit colar el tercer, igual, si això surt bé, perquè clar, ha de sortir bé, si això surt bé, el Villarreal l'any que ve tornarà a estar allà.
0: Que sempre entra el factor de que realment doncs, entrenador i jugador s'entenguin i realment acabi funcionant. Però, ostres, és una barreja que té bona pinta.
1: Sí, sí, molta.
0: Que apunta maneres, diguem-ne.
1: Sí.
0: Però, bueno, no és l'únic moviment que ha hagut. També Febas?
1: Sí, Febas, sí.
0: Febas s'anirà al Celta i ha sigut dels millors jugadors de l'Elx.
1: Sí, discutir entre ell i Affengruber, la veritat, però Febas és qui dirigia al mig del camp de l'Elx, també un altre equip que ha proposat molt, després no li ha acabat sortint les coses.
0: Però bueno, ho han intentat.
1: Però va fer una molt bona primera volta i era ell qui proposava el joc. Se'n va al Celta, equip de Champions, serà de Champions d'Europa, Europa League, per segona temporada consecutiva, també, i pot ser un fitxatge prou interessant.
0: Doncs sí. I bé, com ja vam comentar, crec que la setmana passada, Mitchell marxa del Girona i s'anirà a entrenar l'Ajax.
1: Doncs sí, ja ho vam avançar també la setmana passada, que tot apuntava a que acabaria aquí, s'han acabat donant els fets, o sigui que a veure com li van les coses a l'equip holandès.
0: I també hi ha dos moviments... Tres moviments amb destí Real Madrid... que no estan totalment confirmats pel club com a tal, però sí que és bastant... ja se sap bastant, han fet proves físiques i tot, o sigui, realment sembla que tot apunta que sí, que són Dumfries, arribaria al Madrid i ve de l'Inter de Milà, i Konaté, que ve del Liverpool. I com ja sabíem, bueno, ja sabíem fa dies que es diu... Mourinho tornaria al Madrid.
1: Sí, de fet, aquesta setmana està sent molt boja en context Madrid, perquè és la setmana de les eleccions, ho parlarem amb una miqueta més de calma a la segona part. I de fet, ahir a una entrevista a Florentino Pérez ja va confirmar ell que si acabava sent ell president, si continuava sent president,
0: que
1: més ben dit, Dumfries, Konaté i Mourinho serien 100% jugadors del Madrid, ja ho tenen tot parlat i firmat, o sigui, només faltaria la confirmació de Florentino al càrrec perquè aquests tres vinguessin. Sí que és veritat que l'anunci de Mourinho ha donat moltes voltes perquè Mourinho encara té contracte amb el Benfica, I quan va anar l'altre, Enrique Riquelme, que és l'altre candidat a presidència, va anar a l'Hormiguero, va presentar que si ell guanyava fitxaria Haaland, i alhora va emetre un comunicat Florentino, com per intentar-ho opacar, dient que Mourinho ja estava fitxat, i va penjar un vídeo amb Mourinho amb la samarreta del Madrid que deia que sí. I Mourinho, perquè no el fessin fora, suposo, el Benfica, per no acabar malament, va com enviar una notificació al Benfica dient que aquell vídeo s'ha fet amb intel·ligència artificial. O sigui, s'han donat com moltes coses estranyes.
0: Rarete.
1: També per compensar aquesta entrevista d'Enrique Riquelme, Florentino va anar el dia següent, que és ahir, a fer una entrevista en la que va dir que tenia preparada una oferta secreta que et dirà aquest dimarts, en el que semblava, portava tota la setmana dient que seria un fitxatge increïble, l'estrella, no sé què, que acabarà sent una oferta. O sigui, ell no té el fitxatge tancat, sinó que si guanya ell enviarà una oferta a aquell equip,
0: vale,
1: de 150 milions d'euros, que seria el fitxatge més car de la història del Madrid, sense comptar primes de fitxatge, però això ja són altres
0: sí,
1: temes. No,
0: sí.
1: En la que va dir que seria d'un equip de Champions, que no és un equip de la Premier, no seria un equip anglès,
0: vale,
1: i que en principi, com els jugadors que li van preguntar, van dir tots que no. Sent les estrelles del Bayern de Múnich com Olisei Kane, sent Dembélé, jugadors del PSG, va dir tots que no.
0: Però què dirà? És que,
1: però,
0: clar, si no, no ho vendria com a secret.
1: Exacte.
0: Si dius, serà aquest? I et diu, sí.
1: La cosa és que Florentino està intentant fer una miqueta el que va fer amb Figo,
0: sí,
1: que és dir que tenia una oferta, no sé què, que revolucionaria tot, i Figo va dir no, i sí.
0: I
1: llavors vol intentar tornar a fer això perquè ha dit que és un jugador que juga per la dreta. Estava com tot enfocat a dir que podia ser Lamine, bàsicament. Però
0: Lamine
1: fa cosa de...
0: Hauria dit que no, jo crec.
1: No,
0: però bueno, vale.
1: Fa cosa de 25 minuts. Fabrizio Romano ha penjat a les seves xarxes dient que aquesta oferta secreta serà per Olise, a l'extrem dret del Bayern de Múnich, un dels que li van preguntar i Florentino va dir que no. O sigui que tot apunta a que aquesta oferta, recordem,
0: oferta.
1: Serà per Olise. El seu club, per això, el febrer va dir que no el vendria per menys de 200 milions. O sigui que,
0: o sea que...
1: 150 al principi no haurien de fer-ho. Però ja veurem, ja sabem com
0: sí,
1: és.
0: Sí, tot això s'ha de confirmar i hem de passar primer per les eleccions, que en parlarem d'aquí una estona. Com que no? Ui, sí, clar, no, sí, sí. Parlem-ne ja, perquè si no, no ens donarà temps.
1: Sí.
0: Però no vols fer ni una petita passada pel Mundial, no hem dit res.
1: Sí, la setmana que ve comença el Mundial.
0: Sí.
1: Com hem dit, ja s'haurà jugat a l'inici, el partit inaugural del Mundial, i volem escalfar una miqueta de motors. Queda una setmana, començarà tot, 7 dies, hi ha alguns canvis de format, hi ha moltes més seleccions que fa 4 anys, cosa que farà que la fase de grup serà una miqueta més avorrida, perquè
0: sí,
1: veure's un Cabo Verde Curaçao a les 5 de la matinada...
0: No cal mirar-se tots els partits,
1: bueno,
0: Arnau?
1: Bueno, ja ho veurem. També s'ha de dir que és santa merda de país que és Estats Units, perquè
0: sí,
1: ens han afegit coses com que els descansos seran més llargs, en comptes de 15 minuts arribaran gairebé la mitja hora per poder fer concerts entremig, perquè són americans.
0: Però...
1: Hi haurà 2 pauses d'hidratació que en comptes de ser de 3 minuts seran... Podrien arribar a ser de 10, espero que no.
0: Però llavors els partits duran 3 hores?
1: És que és horrorós. I, de fet, canviaran els himnes a l'inici de tot sempre es posava tots els jugadors en fila davant de la tribuna amb les 2 banderes gegants. I ara la cosa canviarà i es farà com una espècie d'espectacle al mig del camp. Són americans.
0: Putos americans.
1: A més, el pitjor és que no els agrada el futbol. O sigui, és horrorós.
0: No entenc.
1: És horrorós tot això que està passant.
0: Que ens deixin en pau,
1: no passa res.
0: El joc.
1: L'única cosa bona que han fet els americans, un americà concretament, és la cançó del Mundial. Perquè sí, ja us vam presentar quina era la cançó oficial del Mundial fa un parell de setmanes, que era aquesta nova cançó
0: més
1: de Shakira.
0: Sí.
1: Però és una puta merda de cançó. No enganyarem a ningú. És terrible.
0: La puca.
1: I ha hagut d'arribar iShowSpeed, que és un streamer, que ja fa 4 anys va fer una cançó sobre el Mundial que no era especialment bona, però aquest any sí que ho,
0: sí,
1: sí que ho sembla. Aquest any s'ha de dir que la cançó que més dona vibres de cançó del Mundial és aquesta. De fet, ha sortit com una espècie de minivídeo de com quedaria la intro del Mundial amb aquesta cançó i realment dona totes les vibres del Mundial. Escoltem-la. És molt llarga, no l'escoltarem sencera, però escoltem una miqueta i ja direu vosaltres si això és Mundial o no és Mundial.

0: Tanquem aquest tema.
1: Tanquem
0: aquest tema. I tornem als esports de la vila. On no hi ha esports de la vila. S'ha acabat, s'ha acabat. Ja no podem seguir fent aquesta secció. Ens haurem de buscar la vida. Perquè la temporada s'ha acabat i molts pares encara estan decidint a quin casal d'estiu portaran els seus fills, que és el moment més complicat de la temporada.
1: Sí, anava a dir, jo crec que és la decisió més difícil que hi ha. Però bueno, com que a la vila no hi ha gaire moviment, si sortim d'ella, què podem trobar aquest cap de setmana o aquesta pròxima setmana?
0: Doncs com hem dit abans, avui a la nit es jugarà el Game 2 de les finals de l'NBA.
1: Sí.
0: Encara al camp dels experts. Jo crec que ara és el moment, tenim 5 minuts per intentar fer entendre com funcionen les finals de l'NBA. Perquè
1: per
0: la gent que ens escolti, que ens hagi escoltat avui, que escoltarà el Molins Connection la setmana que ve, a nosaltres també la setmana que ve, i si cas, la següent setmana, igual es munten un lío.
1: Jo crec que són molts dies d'escoltar-nos, eh?
0: Exacte.
1: No sé jo si tenim tanta gent que ens escolti.
0: Les finals de l'NBA funcionen al millor de 7.
1: Vaya tonteria.
0: El millor de 7 vol dir que el primer que guanyi 4 partits guanya.
1: Sí.
0: Com a màxim es podrien jugar 7 partits.
1: Sí.
0: Sí, s'entén.
1: S'entén, perfecte. Sí, millor de 7.
0: Perfecte. Doncs es juguen 2 partits al camp d'un, 2 a l'altre. 2 a 1...
1: I així, anem i tornem, eh? Perfecte.
0: Exacte.
1: Així no hem de fer tants avions.
0: Exacte, perquè juguen partits molt seguits, com hem dit abans, cada 2 o 3 dies.
1: Vale.
0: Llavors, el primer partit l'han guanyat els New York Knicks a San Antonio.
1: Que és la casa dels altres.
0: Sí.
1: Dels experts.
0: Exacte. Llavors, què vol dir això? L'avantatge inicial la tenien els experts, ja que al ser 7 hi ha un equip que juga més partits a casa que fora.
1: Sí.
0: En aquest cas, els San Antonio
1: Spurs. Els Spurs.
0: Perquè a la classificació total de principi de temporada, per dir així, la classificació de la temporada havien quedat per sobre.
1: Ah, vale.
0: Llavors això és qui...
1: Guanyen l'avantatge. Vale.
0: Guanyen l'avantatge.
1: Té sentit.
0: Completament. Llavors, com que ha guanyat Knicks, ara els hi ha robat el que es diu el factor camp. Com
1: sí,
0: que han guanyat
1: que
0: ja un partit
1: abans
0: a fora... Si tothom guanya la resta de partits que juga a casa, guanyarien els Knicks.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, té sentit.
0: Doncs avui es jugarà el Game 2, encara a casa de San Antonio. Per això abans hem dit que és molt important
1: que guanyin aquest,
0: que guanyin
1: perquè si
0: ells
1: no perden totalment...
0: Exacte. Vale. Es plantarien amb un 0-2 havent de jugar a fora.
1: 2 partits, vale.
0: Que de fet és com va guanyar els New York Knicks el 4-0. Van guanyar els 2 partits a fora a casa de Cleveland i llavors van...
1: Van guanyar els altres dos a casa, sí, i ja ho tenen fet.
0: Exacte. Yeah. Llavors, partit importantíssim pels experts, avui a la nit, si no m'equivoco, a les 2:30.
1: 2:30.
0: Sí. 2:30. Jo no crec que estigui despert.
1: Home, no estaràs despert.
0: Però ja el veurem repetit i ens informarem de tot el que calgui per explicar-vos-ho.
1: O si l'has de mirar, a mi no em despertes.
0: La setmana que ve us ho explicarem tot, no patiu. I la setmana que ve també us parlarem, òbviament, del Mundial. El Mundial, el qual és un partit prou maco perquè és el mateix partit inaugural que fa, si no m'equivoco, 8 anys. Quan...
1: O sigui, fa 2 Mundials.
0: Fa 2 Mundials, perquè enfronta entre ells a Mèxic, ja que tot i que el Mundial sigui d'Estats Units.
1: És Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: És Estats Units, Mèxic i Canadà, efectivament. I o sigui, la inauguració és a Estats Units, és a Mèxic.
1: Ai, que monos!
0: Llavors, començarà jugant Mèxic.
1: No sabia que la inauguració era allà.
0: Sí, jo crec que la inauguració, com tot l'espectacle i tal, als Estats Units faran coses, però el primer partit, el partit inaugural, la juga a Mèxic.
1: Que monos!
0: Llavors, serà xulo de veure. Això serà el dia 11.
1: Efectivament.
0: Dijous 11 a la nit.
1: A la nit. Que això vol dir que el dia 12 us explicarem tot. Així que
0: exacte,
1: la setmana que ve, escoltar-nos.
0: I a més, lo maco d'això, entre cometes, és que els partits que juguin a Mèxic són els que juguen a millor hora per nosaltres.
1: Sí.
0: Llavors...
1: Sí? Per què?
0: Sí. Perquè als Estats Units, crec, si no m'equivoco, es juguen com tots a les 5 del matí, perquè els juguen com a la nit d'allà i els de Mèxic els juguen com a la tarda d'allà.
1: No?
0: I llavors a nosaltres ens cauen una mica millor. Hi ha partits que ho han com intentat fet perquè els equips que juguin a una bona hora del seu país local, ho han com intentat posar així, però serà complicat, serà complicat.
1: Home, és que quadrar això, tenint en compte que venen països de gairebé totes les zones horàries, és complicat. A més, si et juga un Austràlia contra Perú, doncs quadrar els horaris una mica difícilet, saps?
0: Exacte. Ja ho anirem veient, ens queden encara moltes setmanes en les que l'únic tema que podrem parlar serà el Mundial.
1: Sí.
0: Però si no voleu saber res de tot això aquesta setmana, no patiu, perquè s'està celebrant la Patum a Berga. Està sent espectacular. Podeu anar a desconnectar dels esports, a prendre pel cul.
1: A ofegar-vos enmig d'una marea humana.
0: Exacte, teniu tot el cap de setmana per fer-ho. Qui no ho podrà fer és Marc Bernal, que l'any passat estava al palco i aquest any està concentrat amb la selecció espanyola. Deu estar tenint un fomo el pobre noi.
1: Pobret. Ja, deuen sortir-li els vídeos aquests a Instagram que no ens paren de sortir nosaltres. Però bueno, ara sí, arribem al final del programa d'aquesta setmana, una setmana que ja fa olor estiu, ha marcat a fitxatges, a seleccions i a presidents que descobreixen que també s'han de presentar a les eleccions de tant en tant.
0: Exacte, les competicions es van acabant, però l'esport no descansa mai. No. Hem repassat aquestes finals de la NBA que ens prometen moltes emocions fortes, perquè quan arriba el juny als Estats Units només hi ha dues opcions: o veus bàsquet o veus gent parlant de bàsquet.
1: També hem comentat el camí del Barça a la Lliga ABC amb una eliminatòria contra el Múrcia que s'ha complicat una mica més del que alguns esperaven.
0: I és que el bàsquet, igual que la vida, després d'un 68-91, no pots començar a reservar taula per celebrar res. Primer s'ha de guanyar l'últim partit.
1: També hem mirat cap a Europa amb aquesta final de la Champions, que ja té campió després de pròrroga i penals.
0: I mentrestant, el mercat de fitxatges ja ha començat a escalfar motors.
1: També hem parlat una mica del Mundial, que ja començarem a comentar més la setmana vinent.
0: Així que aquí tanquem una altra setmana. Divendres vinent ens veiem, com sempre, a les 4 i tornarem amb una nova última volta.
1: Òbviament, li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
0: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Arnau Santero i Joana Forner i això ha estat l'última volta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 9:15 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Pride a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
3: Bon vespre, em trobo al Unicorn Pride Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu cinquè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està omplert de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
1: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Oriol, del carrer Santiago Rusiñol, números 8-10.

Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món. Heroïnes quotidianes.

0: Mañanas, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
1: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
0: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el vermut. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

Déu i l'espiritual. Déu és l'abisme immens de la llum pura, d'on brolla el riu secret de l'esperit. És veu eterna, font que mai no atura, el cant profund que viu dins l'infinit. L'espiritual és l'eco que ressona quan l'ànima escolta el seu parlar. És com la brisa que silent corona els pensaments que aprenen a estimar. Déu és el sol que encén tota existència, l'espiritual, el raig que ens toca el front. Déu és l'origen, força i transcendència, l'esperit, camí que du a la font, com mar i onada, en l'íntima presència, són un mateix misteri viu pregon.

0: Bé, doncs bona tarda, bona vesprada, encara que fa molt de sol per dir bona vesprada, però és per l'hora més que res. Per tota l'audiència, gràcies. Doncs al registre de so avui tenim el David Rius. Gràcies, David. Després farem canvi i vindrà l'Eli Arjona, és a dir, que ja els saludem anticipadament. Com cada dimarts, per tenir cura d'aquest programa, doncs ells doncs estan a la White. Sense ells, poca cosa faríem. De fet, doncs, no ens podríem pas dirigir al personal. Jo diria que avui és un dia especial. Primer que tot perquè tenim dos espectadores. N'hem guanyat una. Tenim a la Paquita Gil i tenim també la Maria Antònia Granados. Gràcies a totes dues per ser aquí. Molt bona tarda.
1: Gràcies
0: bona
1: a tu. Tarda.
0: I tenim el poeta convidat, que ara el saludarem, que bueno, d'entrada ja diem doncs, que és més que amic, ja és com si fos un col·laborador nostre. És el Josep Soler Sagarra. Hola,
2: hola,
0: Josep.
2: Hola, què tal?
0: Benvingut.
2: Moltes gràcies
0: a tu. Bé, jo fins fa un ratet no sabia si podria fer el programa. Ha sigut una mica una correcuita, jo, però bé, ho hem pogut solventar, no? De moment ho hem pogut solventar. Ens ve perquè el bon amic Josep Soler Sagarra doncs, ha presentat o està presentant el seu darrer llibre, perquè ell doncs, ja és campió en llibres, eh? Ja en tens uns quants.
2: En tens uns quants.
0: Curiosament, estava mirant a l'ordinador aquests dies que feia el programa, estava preparant doncs, el que és el guió, i dic, fixa't tu, jo diria que ets el campió d'aquest programa. Has vingut dues vegades quan fèiem Essències. Després has vingut un mes d'octubre, un mes de gener, un el 19, l'altre el 23, i ara aquest últim, aquest darrer, no? És a dir, que has vingut dos, quatre, cinc, i amb aquestes sis vegades has vingut.
2: Que bé.
0: Sis vegades. Això vol dir que cada vegada és un llibre nou, no? Suposo. No,
2: sí.
0: Molt bé. Bé, d'això es tracta el programa, no? De poetes, de música, de poesia, una mica de tot. Tot el que intervé dins de la programació cultural. En el transcurs d'aquests dies, doncs, i aquest matí, t'hem anat anunciant. Suposo que ja ho has vist per les xarxes.
2: Sí,
0: aquest matí, doncs, el nostre company, l'Oriol, doncs, Oriol Romeu, t'ha anunciat el dematí sobre les 9. És el que acostumem a fer perquè la gent vagi assabentant-se, no?, de qui tindrem com a convidat. Deixa'm dir, però, que amb el poema que hem iniciat l'espai, l'he fet pensant en el teu llibre. Jo no sé si m'hi he apropat o no, no tinc ni idea perquè no l'he llegit encara, però aquest títol, Godis, no?
2: Sí.
0: Godis, que, bueno, ja tu ens ho explicaràs millor que no pas jo, però m'ha semblat que era un llibre que té molta espiritualitat, no?
2: Bueno, té espiritualitat i també la relació nostra amb la vida.
0: De fet, Godis, la traducció seria és Déu.
2: Bueno, és un joc d'aquests que faig, no? Com sí. Jo, i Woofer, que vaig fer jo.
0: Sí.
2: Godis és... ve de is God, en anglès, que vol dir és Déu, no?
0: És Déu.
2: I llavors, bueno, vaig fer...
0: I per què t'agrada fer aquestes combinacions?
2: Bueno, mira, ho he fet només amb aquests dos llibres.
0: Ja, molt bé.
2: Però, mira, vaig pensar que...
0: El que farem, si et sembla, és una miqueta de trajectòria teva, tot i que em sembla que ja se la deuen conèixer, però la tornarem a fer, eh?
2: Molt bé.
0: Doncs fem una mica de biografia. Doncs diré que en Josep Soler i Sagarra va néixer el 20 de juliol, és a dir, que s'apropa el teu aniversari.
2: Sí.
0: Però jo et guanyo abans, eh?
2: Sí.
0: El meu és el juny, sí. Massa de pressa passa el temps, eh?
2: Massa.
0: Va néixer el 20 de juliol del 57. Als 13 anys va perdre tràgicament la seva mare, fet que el va marcar d'una manera molt profunda en el seu esdevenidor. Va cursar estudis d'enginyeria, però la poesia ha estat sempre una constant en la seva vida. Des dels 16 anys que escriu llibres de poemes, però s'ha dedicat a publicar una miqueta més gran. No ben bé de massa jove, diguéssim, però vaja, has fet carrera, també. Durant els anys de joventut va mantenir un intens lligam amb el món de l'art, fet que el va, doncs, segellar en ell una clara conducta emotiva. Per què aquest llaç tan estret amb l'art?
2: Va ser també... Bé, primer perquè amb el meu cercle d'amistats tinc un amic que encara ens veiem i tal, però sí, que és de l'època dels 16 anys,
0: sí,
2: que és un pintor que ho fa extraordinàriament bé. Jo dic que és un geni.
0: Yeah.
2: I això, doncs, bueno, d'alguna manera, doncs, les nostres converses eren poesia i pintura, dibuix, etc. No? I després vaig tenir... vaig anar a una presentació que va fer el lector Fermí Reixac, que no fa molts anys, que fa poc que ens va deixar. I allà ens vam conèixer i vam establir, doncs, una molt bona amistat i connexió. Ell era fundador del Teatre Lliure i llavors això em va també portar al món del teatre, sense fer-ne jo res. Ell va recitar a la campanya del Grec de Barcelona, a la plaça del Rei.
0: Sí.
2: Va recitar un poemari meu.
0: Va ser
2: una cosa molt maca. I bé, d'alguna manera, doncs, tot això, el del Martí Pol, que mm-hmm. també el vaig conèixer, i tot aquest entorn és el, diguem,
0: el motiu que estigués vinculat.
2: Tan vinculat, no?
0: Introspectiu, ens dius, té dos mons ben diferents, no? Diferenciats. El real, que li permet menjar, i l'oníric i poètic, el qual, doncs, es trasllada sovint i que li és possible, doncs, de potenciar allò que és i que veritablement estima. Íntim va ser el seu primer llibre de poemes. Més tard va publicar La pell de vidre, el seu segon llibre de versos, amb dos per l'editorial Omicron. Un tercer, País invisible. I l'anterior, aquest que presentem avui, és Igúfer.
2: Sí.
0: Que, llegit al revés, seria Refugi.
2: Sí.
0: Això m'agrada, aquests jocs de canviar els títols que tinguin doble sentit. I aquest últim, doncs, Godis, no? Que és, sí, el que parlarem avui, del qual ens recitaràs poesies.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs, dit això, podríem anar una miqueta ja de cara a fer alguna pregunta i tu ens recites alguna cosa. Com que els fas més aviat curtets, en pots fer dos cada vegada, si et sembla. I m'agradaria preguntar-te... A la introducció afirmes que el llibre neix de les grans, dels grans projectes humans. D'on venim, qui som i per què existim. Mm. Llavors, quan vas sentir la necessitat de convertir aquestes preguntes en poesia?
2: Doncs mira, quan vaig acabar Igúfer, va ser quan em va venir la vena i em vaig posar a fer això. Però bueno, és un tema molt recurrent amb la meva poesia. La pell de vidre parlo molt de l'existència i és algo que sempre tinc a dins, no? Mm-hmm. I vaig pensar, fes un poemari d'aquest tema, que és un poemari molt més de missatge que no pas com Igúfer, que era sentiment pur.
0: Sí.
2: Aquest no és així, no? És una mica diferent.
0: Bueno, ja ho descobrirem. El concepte de Godis, el títol del llibre, és molt original, fruit d'un joc lingüístic amb l'expressió isgot, no?
2: Sí.
0: Que tu deies que la traducció seria es Déu, no?
2: Es Déu.
0: Com va aparèixer aquest nom i què representa exactament per tu?
2: Bueno, Godis, jo volia donar-li en els meus poemes, és com un monòleg, que jo parlo amb Godis. I no volia posar-li Déu, ni univers, ni... Volia buscar alguna cosa diferent, perquè aquestes paraules estan molt...
0: Molt sentides, ja.
2: Sí, quan algú diu Déu, automàticament se t'obren un munt de clichés, no, en el cap. Llavors vaig dir, pues, buscaré un altre... I llavors vaig pensar en Godis.
0: Clar, però posant aquest nom deus trobar que la gent t'ho pregunta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar, sí, sí.
0: Clar.
2: Sí. Però bueno, quan sents els poemes, en seguida ho entens. Perquè em dirigeixo a ell.
0: Molt bé, molt bé. Insisteix que no és el llibre religiós, sinó espiritual.
2: Sí, no? O sigui, no és religiós perquè les religions t'encorseten. I jo no parlo en aquell llibre de cap encursatament.
0: On situaries la frontera entre l'espiritualitat i la religió?
2: Justament, és a dir, la religió és una eina molt bona per la gent que no hi pensa massa en tot això, no? I llavors, doncs, és una guia. És una guia que els ajuda a ser morals, ètics i acostar-se a l'espiritualitat, no? Però jo parlo o sigui, el llibre L'espiritualitat per mi és sense tenir un patró, una guia, sinó és un treball intern que hem de fer, que jo crec que és molt bo fer-lo, i que cadascú de nosaltres pues, l'evolucionar a la seva
0: sí,
2: manera.
0: Sí, a la seva manera de pensar.
2: Sí, sentir... però al final tota aquesta evolució va al mateix lloc.
0: Molt bé. Farem una cosa, posarem una música de fons per recitar, però com que són curtets els poemes, podem aprofitar la mateixa música, pujar i baixar, farem això. Ara ja hem fet el canvi, ara tenim l'Eli Arjona, o l'Eli, i comença tu pels poemes que vulguis.
2: Bueno, és un llibre que és bastant correlatiu.
0: Vull dir que comença i té un seguiment.
2: Comença i té... No té un seguiment, però té un final.
0: Ja.
2: Llavors, ho faré seguint-los.
0: Molt bé, perfecte.
2: La fosca. L'eterna i impertorbable fosca. I enmig d'ella, boles perennes que giren i giren, tot buscant un lloc que mai no troben. Constant moviment de foc i gel i de núvols voladors que giren i giren. És un perfecte escenari del tot orgànic del que en sóc part indefugible.
0: La música també m'ha agradat, eh? Molt bé.
2: És tot, avui, les músiques que he portat jo també són totes així.
0: Però vull dir que són profuns, encara que siguin curtets,
2: sí,
0: tenen profunditat
2: tenen
0: els
2: profunditat,
0: poemes.
2: Sí.
0: Molt bé. Els poemes semblen plantejar preguntes més que oferir respostes, no sé.
2: Sí.
0: La poesia serveix més per preguntar que per respondre, què opines?
2: És totalment d'acord que és per preguntar.
0: És per preguntar.
2: Sí, jo no puc donar respostes. Només puc fer les meves preguntes, exposar-les, no? Són...
0: Bueno, els teus pensaments, no?
2: Els meus
0: no?
2: pensaments, sí.
0: Com has portat quatre temes i ens has dit que també són especials, comencem...
2: Bueno, són molt religiosos, aquests.
0: Sí?
2: Bueno, sí, no, perquè bueno. He pensat, bueno, portaré algú que lligui
0: no?
2: una mica, no? El primer és un... com li diuen això? Un... Això que fan, que els budistes diuen moltes vegades, un...
0: No sé a què et refereixes.
2: Ara no em surt el nom.
0: De totes maneres, has llegit un poema.
2: Sí.
0: Jo t'he dit que en diguessis dos.
2: Bueno, ara... Bueno.
0: Sí?
2: Sí?
0: Sí, perquè així Venga. Es posem la cançó després.
2: D'acord.
0: Això. I potser et surt això que vols dir.
2: Mantra.
0: Mantra, va.
2: Mantra.
0: Molt bé, d'acord.
2: És un mantra hindú.
0: Molt bé. Doncs quan vulguis. Sí, la Eli ens posa la música... Ara.
2: El teu nom ressona dins l'eco que proclamen els límits del meu pensar. Godis. Miro en la nit el tapís de la teva presència, ple de llums llunyanes, cotons que engalanen la teva fosca existència. I tu camines lentament amb la constància del temps. I jo miro allò que em deixes veure sense no entendre res de res.
0: Que bonic. I estava mirant el llibre teu, la portada del llibre, que ja l'hem anunciat també a la xarxa. És un ull, però aquest ull té molt de significat. Jo no me n'havia donat compte. És a dir, el que representaria la nineta de l'ull...
2: És l'univers.
0: És l'univers. Per això hi ha tants colors, no?
2: I és un ull d'una nena de 5 anys.
0: Un ull d'una nena de 5 sí. anys.
2: És a dir, és a l'inici.
0: Ja, tot i, té sí, una relació, eh?
2: L'inici i l'eternitat.
0: No, no,
2: I això té relació amb l'últim poema.
0: Llavors, què hauria de fer la gent si vol aquell llibret de poesies teves?
2: Jo els tinc publicats tots a Amazon. Si poses poesia de Josep Soler,
0: sí.
2: Surten tots.
0: Surten tots.
2: Sí. Llavors els tinc en llibre i també els tinc en e-book.
0: Ah, ja. Molt bé. Doncs així és més fàcil, no?
2: És molt senzill, si algú...
0: Molt bé. Doncs ara sí que potser escoltaríem la primera peça, eh? Que
2: el mantra.
0: El mantra, això. Molt bé.

0: Bé, és com són cançons espirituals, sí. Doncs són bastant complertes. Llavors ens escoltem una estoneta i anem baixant la música. Però és bonica, eh? Dona, almenys transmet pau, no? Relaxació.
1: Molta pau, sí. Eh? Sí. L'utilitzen pel ioga i aquestes coses.
0: Ja, no, ja m'ho penso, sí, sí. Al llibre apareix sovint la idea que formem part d'un ens únic. Sí. Aquesta intuïció neix de la reflexió filosòfica, de l'experiència personal o de totes dues?
1: Neix de l'observació. Neix de l'observació.
0: De l'observació.
1: Sí, perquè, tal com dic amb els primers poemes,
0: sí.
1: Hi ha alguna cosa aquí fora que és orgànic, que és únic, i nosaltres formem part d'això.
0: Yeah.
1: És a dir, no cal... És l'única cosa, és l'única cosa que hi ha.
0: I tu, què és el que tu opines de l'univers? Què penses o què creus que...
1: Bueno, jo penso que... Ara hi ha tot una corrent de gent que sobretot a partir de les experiències properes a la mort i aquestes coses que... El Segarra aquest, el Sant Segarra,
0: sí, sí,
1: etcètera.
0: Sí, el doctor allà, el Sant Segarra. Sí.
1: Doncs, bueno, cada vegada és més... s'està més a prop a concebre l'univers com la consciència màxima, no? Com única, la única consciència, que tots en som part.
0: Sí, de fet, sí.
1: I jo ho veig d'aquesta manera. Per exemple, la introducció del llibre, doncs ho dic, no?, de que formem part d'un ser omnipotent, omnipresent.
0: A més, jo crec també que falta molt per saber i per explorar encara.
1: Sí, però jo crec que no sabrem mai res.
0: No, no, evidentment.
1: Perquè...
0: Potser sap més la NASA que nosaltres, no?
1: Jo penso que nosaltres no podem saber més del que nosaltres podem intuir. Ja, tinc un poema que això ho dic, no?
0: També del llibre.
1: Sí, del llibre.
0: Ja.
1: Perquè són aquest tipus de pensaments els que he anat col·locant, no? Hi ha un poema que dic que un llapis, un dibuix a llapis, no en pot fer un altre. És a dir, no, nosaltres podem arribar fins a on ella ens deixa. No podem anar més enllà.
0: Ja. Hi ha una afirmació molt potent a la introducció. Vivim i morim, perduts en l'espai que no entenem.
1: Exacte.
0: El que deies tu,
1: és
0: no?
1: És el que dic.
0: Aquesta incertesa li provoca inquietud, et provoca inquietud, o, al contrari, una certa fascinació, per dir alguna
1: cosa? Em provoca fascinació, potser, sí? Més que inquietud. Al final, és quan acceptes això, pues dius, bueno, és lo que hay. No sé com dir. Jo penso que és bo arribar a dir, això és així, nosaltres som això.
0: I tu quan escoltes el cirurgià, senyor Manel Sant Segarra, que parla molt de la física quàntica i de les seves experiències als quiròfanos, quan ha trobat doncs, que les persones s'han mort durant uns minuts llargs i han pogut retornar i expliquen doncs, el que hem vist que passava al quiròfan del costat i se n'han assabentat que era així mateix, què opines de tot això?
1: Jo penso que és la prova de que som godis, que és omnipotent, omniscient i omnipresent. I nosaltres som això. El que passa és que ho som amb una experiència de vida, d'existència, una experiència...
0: Bueno, que aquesta experiència no té res a veure amb la part, diguéssim, que ve després, no?, de la mort...
1: No la coneixem, però jo penso que quan ens morim segurament pues, igual hi ha altres estats o hi ha... No ho sabem, és que no ho sabem. Mm-hmm. Però som això. De la mateixa manera que físicament som pols d'estrelles, espiritualment som godis i ho som tot sense ser res. No sé si m'explico.
0: No, és veritat que no és fàcil, tampoc entendre-ho, però...
1: Només amb el tema del Sant Segarra, jo vaig tenir una experiència que vaig intentar, li vaig enviar amb ell, però bueno, li vaig enviar per el correu que
0: sí,
1: ell,
0: sí.
1: Suposo que ni se n'haurà enterat, no, perquè...
0: Bueno, suposo que té qui li deu portar tots els correus, clar.
1: Però jo vaig tenir una experiència que de molt jovenet,
0: sí.
1: Que jo em posava al llit i m'imaginava
0: sí.
1: Que em veia com si sortís, no? Em
0: veia des de dalt,
1: no? Sí. I després anava pujant, ho feia per distracció, i anava pujant, i estava allà al llit, i llavors, doncs clar, ja
0: com si l'evités,
1: però imaginació absoluta. Ja m'imaginava, doncs, els teulats, això ho feia en el poble, i després veia el poble, veia tal, anava... I llavors ja entrava a el que era l'univers, no? Que veia la Terra, jo m'ho imaginava, anava amunt, saps? I quan feia això, em posava molt nerviós, m'agafava un estat d'ansietat molt, molt forta, no?
0: És curiós, això.
1: Sí, sí. I llavors, quan venia aquesta ansietat i aquesta cosa, ho deixava estar, deia, va, ja està. A dormir. I va haver-hi un dia que vaig dir, no, ara continuaré i a veure què passa. I sí, sí, vaig començar, tal, i sí, sí, vaig començar a angoixar, i jo, vinga. I jo anava imaginant i estava super concentrat en aquesta,
0: sí, sí, aquesta obsessió,
1: paranoia meva,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I de cop jo era llum.
0: Caram.
1: Però és algo que és difícil d'explicar. Però no tenia cos.
0: Com si no haguessis pogut anar més amunt.
1: Sí, no, és que no tenia cos. Veia 360 graus. I tot el que veia era una llum blanca.
0: I això no l'has pogut comentar mai?
1: No, he tingut... No puc
0: amb
1: arribar...
0: Aquestes xerrades que fa... No hi he anat mai.
1: I era tot llum. Uh-huh. I jo era aquella llum. I veia sense cos. Tenia una sensació de llibertat brutal.
0: Però això només et va passar en una ocasió.
1: Sí, vaig dir mai més. Perquè em vaig espantar molt. Jo estava... No sabia què em passava. I estaven allà, això sí, estava superbé, ja et dic, no tenia, el no tenir cos...
0: Sí, sí, et senties com si, com es diu això, flotar, no? Com
1: sí,
0: si...
1: sí, però era tot blanc, era blanc lletós, no? Era, i estava jo allà, i jo era allò. Mm-hmm. I llavors, això va durar, no ho sé... Jo crec, per mi va durar un minut, no? I pum, torno. I al tornar vaig sentir la sensació pitjor que he sentit a la meva vida, que és tornar a sentir, respirar, com si fos tot obligat.
0: A lo millor tu no ho saps i tens aquest do de poder-te...
1: No, què va.
0: No?
1: No.
0: Home, ja, si ho estàs explicant com si ho estigués veient.
1: Sí,
0: jo.
1: Sí, no, és que va ser algo espectacular, no? Però el més curiós d'aquesta història és que quan em vaig tornar i em vaig despertar en el llit, em vaig trobar a la meva àvia...
0: Què dius ara?
1: Sí, que havia vingut. Era una dona que parlava molt poc, bueno... No tenia jo massa relació amb ella, no com avui, que els avis són...
0: Sí, sí, sí,
1: llavors,
0: diferent.
1: Era diferent. I me la trobo, que tenia la mà agafada, plorant, com bueno... I diguem-me que... Diu, és que estaves mort.
0: Ostres.
1: Em diu, és que estaves mort.
0: I això no ho has somiat, tu?
1: No, què va, no.
0: Ho has viscut?
1: Sí, sí, totalment real.
0: És com per comentar-li,
1: És curiós, eh?
0: Sí, sí.
1: És molt curiós. A mi m'hagués agradat poder-li...
0: Fa respecte, això, eh?
1: Jo vaig dir... Jo no em torno a imaginar això...
0: Mai més.
1: Mai més.
0: Bueno, continuem. quins ens recitaràs ara? Quin parell de poemes has escollit?
1: Vaig seguint.
0: Va seguint una miqueta el llibre.
1: Sí.
0: Doncs posem una música. Endavant.

0: Visc aquest joc efímer, aquest que tu has creat, usant el meu pensar. Barrejo passat i futur, i el present és un aire que passa imperceptible. Presoner de mi, respiro autònomament, faig, desfaig, i decideixo ximpleries. I tu ressones en totes les idees, amb una veu clara, que em col·loca a cada instant on just haig d'estar. Godis, cerco en allò més minúscul la teva omnipotent presència. Només trobo espai, tendrament acotxat per la fosca que et vesteix. Del no-res, jo desfilo camins i pregono veritats fútils. Il·lusió complaent que creiem que ens fa. Cap dibuix a llapis pot dibuixar-ne un de nou.
1: Molt bonic, això és el que deies abans.
0: Això és el que deia abans.
1: Molt bonic. De fet, no sé com t'ho fas per fer amb tan pocs versos aquest contingut de cada un dels poemes. Suposo que aquests poemes jo els haig llegit més d'una vegada,
0: sí,
1: per entrar dintre d'ells, eh? Perquè ara, escoltant-te la primera vegada, no capto prou bé el significat. Sí. Però després, quan llegeixi, que per cert, gràcies pel llibre, que m'agrada molt que me l'hagis regalat, i a més veig que m'has posat també una petita dedicatòria per l'amiga Alexandra, amb el defecte. Molt bé, Josep Soler Sagarra, des del 6 del 2026. Moltes gràcies,
0: De res, de res.
1: No, home, no, gràcies, perquè, a veure, les coses, sobre de què vens, que prenem un temps del teu temps.
0: No, jo estic encantat de venir.
1: Bueno, ja ho sé que t'agrada venir aquí, a nosaltres també que vinguis. Doncs continuem. Continuem fent alguna de les preguntes. El poemari parla de l'amor?
0: De l'amor? A veure...
1: Pot ser l'amor espiritual, també,
0: L'amor... És un tema, o sigui, per mi l'amor és un estat que tenim que ens el dona la pertinença. Això s'ha d'explicar, no? Perquè, però per mi l'amor és això. Per exemple, si estàs en un grup que hi ha algo en comú que uneix aquest grup,
1: sí,
0: i és algo potent, doncs en allà sorgeix d'alguna manera aquest estat d'amor. La pertenença amb la família, quan estàs amb la teva família, i hi ha una pertenença al grup familiar, no sé. No sé si em sé explicar.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que l'amor ve del sentiment de pertinença. Però què passa? L'amor més gran és quan tu et sents que pertanyes a tot.
1: Sense excluir res.
0: Sense excluir res. Això és potser un treball que només són estats que s'agafen, que els tens en un rato, no?
1: A part de l'amor, també hi ha altres, no? Per exemple, del dolor, de l'absència i del plaer, del dolor, anem pel segon. Parla també del dolor?
0: Sí, perquè el que dic és que de la manera en què està fet això, el dolor i l'amor i el plaer i tot...
1: I l'absència.
0: I l'absència, tot forma part de... O sigui, ho necessitem tot per poder viure, no?
1: O sigui, al llibre hi ha totes aquestes parts, diguéssim?
0: En el llibre hi ha un poema que dic que no entenc com és que no és tot amor. Com és que no és? Com és que hi ha plaer? Com és que hi ha dolor? com és que no hi ha només... Perquè realment fa falta que estigui tot tal com està fet això. Tal com està creat Godis, tal com és Godis. Godis fa que tu tinguis totes aquestes coses, no? I no podem treure'n cap, perquè, a més, tot està compensat.
1: El que cal també és saber-les conduir.
0: Això és molt complicat, eh?
1: Ja, clar, però si són totes, doncs, com sí. És la vida, no?
0: Sí, és que la vida és així.
1: Clar, el que costa és saber-les conduir, perquè si no es condueixen bé és el que passa després. Com està el món, no? Què n'opines tu de tot això?
0: Està
1: molt malament, no?
0: El món està molt malament.
1: Molt bé. Continuem, doncs?
0: Sí.
1: Continuem i... A veure, per exemple, quina d'aquestes experiències que comentàvem, l'amor, el dolor, l'absència, el plaer, experiències universals, no? Em refereixo. Quina d'aquestes experiències consideres més reveladores per comprendre què som?
0: Jo penso que no n'hi ha una. És el conjunt. És el conjunt.
1: O sigui, no una de sola.
0: No n'hi ha una de sola, és el conjunt.
1: De fet, som un tot, que deies tu,
0: som
1: no?
0: Som un tot, sí.
1: Un tot. Molt bé, doncs posem el segon tema que has escollit.
0: Sí.
1: Quin serà?
0: Aquest és una cançó que vaig trobar que és religiosa i és d'un africà.
1: D'un africà?
0: Sí. I canta un tros amb...
1: Em sembla que l'he escoltat, aquesta també. Sí, que és una mica més alegre.
0: Sí, més alegres.
1: Sí.
0: I diu amb Swahili, diu que hem d'obrir el cor, el nostre cor, no?
1: Molt bé. Doncs escoltem-la.

0: Doncs vinga, recuperarem una miqueta el fil conductor. La portada mostra un ull, que és el que dèiem, que conté un univers. És una metàfora de la mirada humana o de la idea que l'univers també ens observa?
1: No, és una imatge del cicle de la vida. Un ull d'un nen, d'algú molt, molt recent.
0: Però sí que té com una petita relació, que sembla que sigui a l'ull de...
1: Sí, però no
0: de l'univers, no?, que ens està contemplant.
1: Sí, però no ho vaig fer amb aquesta idea.
0: No ho vas fer amb aquesta
1: la idea.
0: La idea
1: és que és algú que acaba de sorgir com a existència a dintre de Godis.
0: Sí, quasi bé és al revés del que et deia jo, no? I contempla...
1: I per un altre costat, dintre del seu ull, el que poso és justament que Godis, que és el tot, no?
0: El tot, sí, sí. Molt bé. Tu vés preparant dos poemes més.
1: Vale.
0: En escriure aquests poemes de Godis, has descobert alguna cosa sobre tu mateix que abans no havies formulat amb la paraula?
1: No, però... Bueno, potser sí. El que m'ha passat és que he escrit coses que les tenia, però el fet de sortir i escriure-les, llavors em queden més... més marcades.
0: Més
1: mi,
0: marcades.
1: No? Sí.
0: T'han portat algun record especial?
1: No, record no.
0: No. Creus que és una societat tan accelerada com l'actual, encara que hi ha espai per la reflexió profunda sobre l'existència?
1: Jo crec que sí. Jo crec que això ja depèn molt de cadascú, de nosaltres. El treball intern que fem... Hi ha persones pues, que no són reflexives, són...
0: Per escriure aquest tipus de poesia, s'ha de treballar un mateix, també?
1: Home, jo penso que sí. Jo penso... La poesia jo no és fruit d'un treball, però sí que si jo no tingués les meves reflexions i el meu treball personal, no podria escriure això.
0: Mhm. Molt bé. Què ens recitaràs ara?
1: Jo vaig a llegir.
0: Tu segueixes. Com si estiguéssim llegint el llibre.
1: Sí, perquè, a més, és un llibre molt curt.
0: És curtet. Que... Molt bé, doncs posem una música.
1: Tot ho has fet orgànic. I a cada nivell d'encaix has creat regles per donar-los existència. Has fet del contrast la regla primera que tot ho domina. Ens vestim, però, amb togues de savis, definint el bé del mal, imaginats. Escrivim regles i preceptes sota els nostres febles cànons de justícia i res no encaixa. Godis, dibuixo en la sorra un traçat imperceptible que t'assenyala just allà, en el no-res. Ens has fet en allò que és dual i has vestit la nostra conducta sota el jou de l'intercanvi. La nostra existència flueix sota aquest jou subtil que ens enllaça, dirigits per fils invisibles que tu, titellaire del tot, mous curosament i assertiva. Movem les paraules i capgirem les intencions, tot buscant sempre el nostre millor acord.

0: Doncs continuem. La música que ens acompanya també és ben bonica, eh? Sembla que estem en un, dins d'un tot, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Creus que en una societat tan accelerada com l'actual encara hi ha espai per la reflexió profunda sobre l'existència? O te l'he preguntat, aquesta?
1: Ja me l'has preguntat.
0: Ah, doncs no l'havia marcada. Bé, doncs així és res. Quina importància tenen la natura, el cel, la terra, el mar en la construcció simbòlica del llibre?
1: És que justament la natura, el cel, la terra, el mar, això és el que som, això és el que és. I no trobaràs una altra cosa, perquè és el que és. I nosaltres quan sentim l'amor ple, és quan nosaltres sentim la pertinença plena amb tot això.
0: I per què et vas inspirar a escriure el llibre de Godis?
1: Bueno, és un tema que a mi... és un tema que jo hi penso i faig els meus treballs. Ho havia de fer.
0: I si n'has d'escriure un altre, que suposo que ho faràs, quin tipus de poesia seria?
1: No serà aquesta.
0: Seria diferent.
1: Sí, això ja està. Godis està aquí.
0: Completament diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha casualitats o causalitats?
1: Això realment no ho sabem. Nosaltres... probablement hi hagi causalitat en lloc de casualitat, no?
0: Això és el que diu el doctor Manuel Sansegarra, no?
1: Segurament, però... és que no sabem res. És que no sabem res.
0: O no tenim prou desenvolupat l'intel·ligència, no? Perquè diuen que el cervell es pot desenvolupar més.
1: Si tu estàs en un... Saps allò... aquella... Bueno, si tu estàs en un lloc i no surts mai d'allà, tu no saps el que hi ha fora, perquè estàs sempre en allà.
0: Sempre estàs al mateix lloc.
1: Sempre estàs en el mateix lloc. Però nosaltres estem en un lloc i no sortim d'aquest lloc, perquè no podem. No hi ha cap manera de sortir d'aquest lloc. Som això. Som part de la Terra, que té aire, que té aigua, que té... Llavors, com que això és el que som, no hi ha més. No sé com explicar-me.
0: Sí, sí, sí, entenc, però...
1: És que és molt difícil.
0: Sí, no, és difícil, ho entenc, però sí que hi ha persones que surten del lloc i tornen.
1: Bueno,
0: i tenen
1: unes experiències sí, sí.
0: Que no tenen res a veure.
1: Totalment, però diguem... que aquestes persones no és un camí natural. Bueno, natural.
0: Però tu creus que aquestes persones són privilegiades? O és que
1: no,
0: és el camí?
1: Jo crec que és el camí. Estan veient part de l'inici del camí.
0: Perquè, és clar, això ens està dient, posem ara el cas que hem dit abans, el cirurgià Manuel Sansegarra. Però jo el crec perquè el veig tot un senyor respectuós, una eminència de cirurgià, que doncs ara està retirat i s'està dedicant a fer aquestes conferències i molts llibres sobre la física quàntica. Però hi deu haver gent que deu pensar, jo això no m'ho crec, perquè jo haig de veure per creure-m'ho, no? Haig de viure per...
1: Jo estic segur que tot això és cert, però ja no per un acte de fe, sinó perquè com ell, hi ha moltíssims científics, metges, que jo els... si busques una mica, doncs et trobes un testimoni, un altre testimoni.
0: I inclús hi ha un llibre que està fet per una doctora que explica experiències.
1: Que explica
0: també.
1: Experiències, sí, o sigui, això és una realitat. Això és una realitat. Jo estic convençut que ho és. Però, clar, per poder tastar aquesta realitat has de tenir una situació extrema.
0: No, i tornar... I que tindríem que tenir molt més obert la nostra ment per entendre de que, veritablement, si això és així, hi ha d'haver-hi una vida després de la mort, encara que no sigui física, però pot ser espiritual una vida diferent, sensitiva, no sé com explicar-ho.
1: Jo penso que no és que hi hagi una altra vida, jo crec que Godis és etern i nosaltres som Godis. No sé si m'explico. Nosaltres som això. El que passa és que, com que vivim una experiència d'existència humana, ens sembla que som l'experiència. Però no som l'experiència, som...

0: procés de quan ens morim, no? Però realment, si tu penses en el que... Anem a l'aspecte físic. Tu avui, què tens de similar amb quan tenies 5 anys? No tens res.
1: No, home, no, clar.
0: Però en canvi ets tu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què vull dir? Que hi ha una transformació constant. I aquesta transformació...
1: Sí, però aquesta transformació constant sempre ha estat dins d'un cos.
0: A nivell terrenal.
1: Clar.
0: Però, de la mateixa manera, aquesta transformació també fa que tu acabis la teva experiència humana i en tinguis una altra, que no en tenim ni idea. Però el que és segur és que tu no tindries l'experiència humana si no fossis, bueno, jo li dic godis, no? Si no fossis godis. Llavors, si tu ets godis, no ho deixes de ser, perquè és permanent. Senzillament és una transformació que hi ha. No sé si m'explico.
1: És complicat, eh? És molt complicat d'entendre, però bueno. Però és complicat, eh?
0: Digue-li el tot, digue-li
1: sí,
0: l'univers,
1: sí, sí, sí,
0: digue-li
1: sí,
0: Déu,
1: sí.
0: Bueno, digue-li com vulguis, però... hi ha un univers, que cada vegada és més evident que és infinit, no? Llavors, nosaltres som això. Llavors, tot el que passa dintre d'aquest...
1: O sigui, tu creus, per ser-ho més fàcil i més senzill, tu creus que quan la persona acaba el seu camí de vida vital, hi ha una altra vida?
0: Jo crec que que continua...
1: Amb una altra transformació.
0: Sí, però nosaltres tenim la idea d'individualitzar-ho. Perquè com que som persones, dius, jo, que sóc fulanet, que després el fulanet té que continuar. Jo no penso que això tingui que ser així. No és necessari que sigui el fulanet. Al final... l'essència és la que realment continua.
1: L'energia.
0: I continua, d'alguna manera. Però nosaltres no sabem...
1: No tenim aquesta capacitat de poder-ho saber.
0: Ni tampoc sabem si hi ha un fil conductor de nosaltres. Jo això no m'ho crec. Jo penso que nosaltres ens fonem amb el tot, i llavors apareix una... Mira, jo això, per explicar-ho, dic, tu imagina't una olla plena d'aigua i que l'escalfes, la fas bullir. Quan la fas bullir, fa bombolles. Aquestes bombolles neixen, tenen identitat i moren. Però són aigua. Són aigua.
1: Sí, sí.
0: Llavors, amb el que jo em quedo és amb l'aigua, no amb la bombolla.
1: Ja.
0: No tinc per què pensar...
1: Aquell és un moment, allò.
0: Sí, però és que nosaltres som un moment. amb la immensitat. És un moment. Llavors, aquest moment, mentre dura, nosaltres diem, això té personalitat.
1: Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Bombolla té un color, té un no sé què...
1: Sí, sí, sí, però després...
0: Però després és aigua.
1: Es fon i queda drogada aigua.
0: I llavors, ha mort la bombolla? Ha mort la forma?
1: Però l'aigua s'evapora i també es transforma, no?
0: Bueno.
1: Ah, és que... Però
0: és que... Tu ja m'entens el que
1: vull dir. Jo t'entenc, Una mica difícil, però t'entenc. Vinga, escoltem un tema o vols seguir recitant?
0: No, escoltem.
1: Sí, escoltem el tercer.
0: Sí.
1: Aquest tercer ens el pots...
0: Bueno, també és una d'aquestes cançons que he trobat religioses.
1: Espirituals.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs escoltem-la.

0: S'ha acabat també. Què ha passat amb aquesta cançó?
1: No, no, aquesta...
0: Aquesta és així?
1: Sí.
0: Ah, no, no, aquesta és així. Sí, sí. Es veu que és normal, aquesta sí, sí. És així. Vinga, tan bé que estàvem, que ja sentíem el ritme a la sang, sí. Quasi bé. Sí. Si un lector acabés a Godis, el teu llibre, sense haver trobat cap resposta, doncs, que fos definitiva, però amb noves preguntes, sentiria que el llibre ha complert la seva funció?
1: Jo sí que penso que...
0: Que sí?
1: Que sí.
0: Sí. Per què?
1: Bueno, perquè li ha fet pensar, reflexionar, tenir les seves preguntes. Tot el que sigui remoure, sí. Jo penso que és positiu.
0: No, no, de fet ja ens has remogut una mica, ja. Sí.
1: Em costa molt, dir aquestes coses que dic, però...
0: No, però a veure, però si les dius és perquè les sents, no?
1: És el que penso,
0: no?
1: I el que sento,
0: perquè
1: sí.
0: Sents. A mi el que m'ha deixat molt impactada és el de quan eres petit.
1: Sí, sí, tindria 13 o 14 anys.
0: O tenies una gran imaginació en aquell moment, o et sabies introduir molt bé en el teu pensament, no ho sé.
1: No ho sé, però va ser absolutament real.
0: Va ser real.
1: I a més, allò de la meva àvia...
0: Allò ja va ser...
1: Vaig dir, però què ha passat? Perquè no va ser un minut. Es veu que jo portava molt de rato.
0: I no podia ser que haguessis tingut com... No sé, un moment d'aquests d'un xoc... Jo que sé, que et quedes una estona sense...
1: Jo estava en un lloc...
0: Tu estaves en un lloc.
1: Que era... Jo era allò. Era un blanc lletós...
0: O sigui, i no podia ser que per aquells moments o aquelles estones, a veure, fa mal d'allò dir la paraula, però haguessis estat realment mort, home, i haguessis...
1: Jo em costa creure això, perquè jo estava a la mar de bé, vull dir...
0: Sí, però, escolta, però no sé, una parada i tornar altra vegada, jo què sé...
2: No ho sé, una amnèa,
1: el que va passar.
0: Una amnèa em sembla que no és tan llarga, no? Perquè si està llarga et mores de veritat.
1: Però la meva sí. Àvia va entrar, em va veure, i va estar allà amb mi,
0: sí.
1: I portava rato. I a ti me la vaig trobar desfeta.
0: Clar, perquè pots comptar que ella devia estar preguntant-te coses. Clar, i tu no te'n vas enterar
1: i
0: de res.
1: I tal, i jo...
0: I tu res, tu estaves al sèptimo cielo,
1: estava
0: no?
1: Allà.
0: Sí, sí. Molt bé. Vinga, més poesia, escoltem-ne.
1: Godis, passem aquest moment efímer, tot cercant-te, en cada tros de vida que ens envolta. Et cerquem creant fórmules que ens donin certeses de cada esdevinença que tu ens permets mesurar. En aquest teu joc, però, et trobem en la unió de cada fet que ens configura. En ella, exultem el sentir comú. Quan som unió excelsa, tot és amor.
0: Bé, bé. És per estudiar-lo, aquest llibre. És per estudiar-lo. Jo li demanaria a l'Eli que em posi una musiqueta perquè em vull afegir. Vinga. Però no és del teu llibre.
1: No.
0: És un poema que està escrit a l'1 del 6 del 26, o sigui que està fet ahir, no?
1: És un que m'agrada molt, no?
0: Sí, que jo te'l vaig llegir i em vas dir que t'hi agradat molt. Sí. Es diu Quan poca cosa som. Quan poca cosa som davant la tarda. Un bri de pols que el vent dispersa lent. Un pas fugisser sobre el firmament. Una ombra breu que el temps aviat guarda. La mar no sap el nom de qui la mira, ni el cel conserva el rastre d'un desig. Tot fuig callat, com fuig el vell vertigen d'un foc que crema i que després expira. I tanmateix, enmig d'aquesta absència, hi ha una llum petita i obstinada, que fa del cor refugi i permanència. Potser no som més que una veu passada, però en l'amor, en l'art i en la consciència, la nostra petitesa és elevada. Te'l regalo.
1: Sí, sí, m'encanta.
0: És curiós perquè a mi, no sé si tot passa, jo no em proposo escriure un poema, però em ve un vers. I apunta-la. I darrere del vers va naixent el poema. I a vegades són així curts, a vegades són més llargs. Sí, sí. Però no és allò de dir, em vaig a posar a escriure, no. A lo millor estic a la cuina, o estic al menjador, i em ve una cosa que penso, si ara no l'apuntes, la perdràs.
1: I arrenques.
0: I ja la noto, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: I aquest em va sortir així, de cop i volta. Sí, però sí. Pensant una mica en com podia ser el teu llibre, eh?
1: Ja.
0: Pensant una mica. Molt bé. Hi ha algun poema del recull que consideris la clau de volta del llibre o aquell que millor sintetitza el seu missatge?
1: No, cada poema diu alguna cosa, té un missatge. No n'hi ha un que digui que aquest ho engloba tot, diguem, no.
0: És... Més que res, com que has dit que tu has fet una continuïtat de cada poema.
1: Sí, bueno, he fet una continuïtat perquè he anat tocant temes, no? El tema de l'intercanvi, uh-huh. El tema de la dualitat. Tot això són aspectes nostres que ens ha fet godis. No?
0: Clar. Aquest godis que vol dir, amb la traducció seria, és Déu, no?
1: És Déu, sí. Bueno,
0: és Déu.
1: Déu.
0: Com pots dir, és univers.
1: Univers, Déu, sí. El tot, digue-li com.
0: Després d'escriure godis, la pregunta, qui som? Aquesta pregunta, qui som? Et sembla avui una mica més clara o encara més misteriosa?
1: Jo la tinc bastant clara.
0: Sí?
1: És el que...
0: Però clar, jo suposo que és per l'experiència que vas tenir de petit, també.
1: No ho sé, realment això em va impactar molt, eh?
0: No se't va repetir mai més.
1: Mai més. Bueno, és clar, no ho he ni intentat. Però vaig passar molta por, perquè estava molt sol. Era un lloc que jo estava sol. Uh-huh. No sabia per què estava allà.
0: No hi havia ningú més.
1: No hi havia ningú més.
0: I com va respondre l'àvia?
1: Bueno, quan em va veure, em va posar contenta, no? Però em va dir, però si, em deia, però si estaves mort. I jo pensava, mare de Déu, què ha passat aquí?
0: Si ella va dir això, devia notar alguna cosa, clar.
1: Sí, potser ella estava molt quiet i allà, doncs...
0: Si haguessis de resumir l'essència de Godis en una sola frase, per als oients, de quan cau la tarda, per exemple, d'aquest programa nostre, quina seria?
1: Seria...
0: Ui.
1: Sí, seria... Adonem-nos-en que som una sola cosa.
0: Això és el que tu creus, no?
1: I que som una sola cosa. Eterna.
0: Eterna. Tenim una trucada, que és el Jordi, que li donem la benvinguda.
3: És que l'estic fitxat ja, eh?
0: Sí, Jordi, sí, estàs fitxat, però ja ens agrada, perquè, és clar, imagina't, ara ja una de les persones que més ens trucava, quina llàstima que no la tinguem entre nosaltres, la Maria Rosa, sí, sí, el record de la Maria Rosa.
3: Tota la seva vida d'aquí, ella de 40 o 43 i jo de 48, doncs imagina si la tenia a prop.
0: Doncs mira, jo crec que parlant de lo que estem parlant avui, d'aquest llibre, que té molta part espiritual, sí. Estic segura, sí, que si hem de pensar en què som un tot, la Maria Rosa ens està escoltant. Des d'una altra dimensió ens està escoltant.
3: Sí.
1: Molt probablement.
0: Pot ser, no?
1: Pot ser.
0: No ho sabem. No ho sabem. I fins que no arribi l'hora no ho sabrem. No, doncs digue'ns, Jordi, digue'ns què ens volies dir.
3: No, que com sempre he arribat tard, perquè al trobar-me gent, després de sortir amb el Pere, sí, del programa, començo, i després arribo tard a sopar, comença tard el programa de la Sandra, avui he començat a 8:45, però tot el que he escoltat...
0: Jo no. Ah, tu, jo no he començat a 8:45.
3: Jo que he començat a escoltar el teu programa a 8:45.
0: Molt bé, molt bé.
3: Escoltar fins ara, que profund, aquest senyor,
0: Sí que ho és, sí. Sí, sí, i et dic una cosa, Et dic una cosa, aquests poemes són curts, són condensats i, a més, omplen. Vull dir, que és per llegir-los, rellegir-los i tornar-los a llegir. I t'acompanyen, I, a més, t'acompanyen. Doncs escolta una cosa, Jordi, el programa el pots tornar a escoltar, si vols, en el podcast o el dissabte a les 8, que es repeteix.
3: Ja m'aniré a fer un esforç.
0: Oi, aquest home.
1: Gràcies per trucar,
0: Oi, aquest home, ara he fet un esforç.
3: Que porta a la sala sempre porta persones molt interessants de la mena que sigui. Si músics, escriptors, el que sigui, jo procuro el màxim agafar del programa perquè estic aquí escoltant i estic la mar de bé així.
0: Doncs jo t'ho agraeixo. Gràcies, que això és un plaer que ens ho diguis.
3: No és per quedar bé, ja em coneixes.
0: No, és que si fos per quedar bé, prepara't, Molt bé, Jordi. Una abraçada també per tu. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: Molt bé. Que sàpiga la gent que el telèfon és molt fàcil de recordar, però és que, ja veus, la gent quan fa bon temps se'n van a prendre la fresca i quan fa fred es posen a la cuina, de bo que truquen. El 93 668 61 61. T'escolten avui?
1: No ho sé.
0: La família?
1: No ho sé, no ho crec.
0: No?
1: Bueno, no ho sé, igual la meva dona sí, perquè...
0: I si no, ja li passarem el programa,
1: sí.
0: Sí. Molt bé. I perquè tu ens has dit que venies de bon? De bon venies?
1: Jo visc a Cubelles.
0: Tu vius a Cubelles?
1: Sí.
0: I Cubelles, quant de tros tens aquí, fins allà?
1: Una hora.
0: Una hora?
1: Sí.
0: Amb cotxe?
1: Amb cotxe, sí.
0: Amb la Renfe potser més, no?
1: Sí, seguríssim.
0: Amb la Renfe molt sí, més, no?
1: No, però he vingut en cotxe i no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Bé, i tampoc et ploren els nens, no? Si arribes
1: Exacte.
0: Tard. Molt bé. Doncs ens recites alguna coseta més?
1: Sí.
0: Sí? Doncs vinga.
1: No entenc la vida. La violència i l'amor es balancegen plegats en una dansa críptica de dolor i tendresa. Tu ho has fet així. Crueltat i compassió van plegades, agafades de la mà, compartint el moment. No hi ha vida sense mort, i sense mort no hi ha font de vida. Com comptar-te com n'ets de present en mi. Com un aire inacabable que valques en el meu pensar dia i nit. Cerco en tu les paraules que ningú no em diu, les certeses que ningú no sap. I tu ets silent i constant, movent el temps que em defineix i em mostres dreceres amagades que jo camino. Absent del present, agafat fortament i afectuosa per la teva mà que em preserva.
0: Doncs a mi m'agraden molt.
1: Doncs m'alegra, molt.
0: Sí, a mi m'agraden molt. Molt, perquè a més és el que passa, no? Quan estàs fent el programa no poses l'atenció quan estàs a casa i l'escoltes amb tranquil·litat, que ho faig cada dimarts, això. Em poso els auriculars, l'escolto, el pujo a les xarxes, el comparteixo amb el convidat i fem el reel, no? Que també pujarem a l'Instagram. Però, tot i que no puc estar ara molt pendent de la poesia, perquè estic pendent també de tot l'entorn, no? M'agrada perquè en poques paraules costa molt donar-li aquest significat de profunditat. És més fàcil escriure en vers lliure, així a planer, que voler anar a buscar l'arrel de les coses, no? Mm-hmm. Trobo que és més difícil, però veig que a tu et surt amb molta facilitat escriure així, perquè tots els teus llibres tenen aquest aire.
1: Tots són així, sí.
0: Tots tenen aquest aire.
1: Sí.
0: Bé, això jo crec que es porta ja del néixer, no?
1: Suposo.
0: El poeta es fa o neix ja?
1: Jo penso que neix.
0: Neix.
1: El que es fa o es pot fer és la tècnica.
0: Això s'aprèn estudiant.
1: Però jo crec que el que és el poeta...
0: I recordo quan freqüentava ja fa molts anys la Cova del Drac de Barcelona.
1: Ui, sí.
0: Te'n recordes?
1: Ui,
0: el carrer Tuset?
1: Sí. M'encantava.
0: Sí, era un lloc molt, molt peculiar, no? Era molt, molt bohemi, però sí. Feia olor de ranci perquè havies de baixar les escales.
1: Sí.
0: Però era molt, molt bonic aquelles trobades que es feien de poesia viva allà. Jo recordo que el senyor Josep Colet i Giral, que era el que ho portava, el conduïa, que ja, doncs ja no hi és, recordo que ell feia classes d'investigació poètica per explicar precisament això que deies tu, no? Quines són les tècniques d'escriure bé una poesia, que no és tan fàcil. N'hi ha molts com, per exemple, jo m'he fet a mi mateixa, no tinc una tècnica perfecta, no la tinc, però m'agrada ser planera, escrivint, que la gent... quan jo llegeixi, ho entengui. No hagi de trencar-se el cap, saps? Clar, aquesta poesia potser no està tan valorada com la que feu els poetes que aneu a buscar l'arrel una mica de dels versos. No, jo ja ho veus, aquests dos potser són els que m'he trencat una mica més el cap, aquests dos últims que he dit, però no... jo ho admiro, vull dir, és com la poesia, no sé, d'Espriu o de Foix, són poesies que s'han de llegir diverses vegades per arribar al fons del que vol, el significat que li volien donar. I moltes vegades hi ha poesies que és com si t'expliquessin una història, com el que veu una pel·lícula, i altres, doncs, que són una mica misterioses, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, hi ha d'haver-hi una mica de tot, no?
1: Pues sí.
0: A la vila del senyor que diuen, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, són i 23. Pots llegir, si vols, alguna cosa més. Acabaríem amb l'última cançó, si et sembla.
1: Vinga.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs continua. Jo em sembla que ens estàs ja fent una bona part del llibre.
1: Sí, perquè és curt, el llibre.
0: És curtet. Bueno, a veure si la podem agafar, la gravarem sencera, aquesta. En tot cas, digue'ns com es diu, el títol...
1: Bueno, no té títol. Jo ja saps que no els hi poso títol. Si de cas llegiré aquesta... i com que ja no tindrem més temps, llegiré l'última.
0: Ah, molt bé.
1: I ja està.
0: Molt bé, doncs, endavant.
1: T'hem humanitzat, amb llargues barbes, assenyalant el bé i el mal, castigant i premiant, segons la nostra pròpia justícia. És clar que no podem entendre. La teva fosca inexpugnable no ens du a l'amor, ni ens eximeix del patiment. Només ens condueix sobre el fil del temps, vida enllà. No hi ha mort ni naixença, només tu amb mil formes, i nosaltres una d'elles. I ja llegeixo l'últim. Sí que n'hi havia encara.
0: Ara llegiràs l'últim?
1: Sí, però l'agafo d'aquí, que és més fàcil.
0: Sí, a vegades amb els llibres un avança més, que amb el mòbil, perquè a vegades s'apaga la pantalla mentre estàs llegint.
1: Diu... I al damunt de mi mateix, de nou la fosca imperturbable, el teu balanceig que tot ho mou, i aquest silenci omnipotent... Boles orgàniques que giren i giren, i uns ulls bellíssims, sorgits de poc, que et miren innocents des d'un lloc perdut, dins del teu cos majestuós.
0: Doncs és ben bonic.
1: Què és això?
0: Molt maco. Això és un tot, no? Oh. Aquest llibre és un tot.
1: Aquest llibre és un tot.
0: És un tot, podríem dir. Molt bé. No sé com se't va ocórrer posar la portada aquesta, però m'agrada força. Sí, no m'hi havia fixat, amb lo de l'ull, però m'ho has fet veure tu. Llavors, a vegades, les coses no les copsem per no aturar-nos una estona a mirar-les.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs passem a escoltar la música, la darrera cançó, i ens acomiadem. Et vull donar les gràcies, com sempre, per haver vingut.
1: Gràcies a tu.
0: Perquè hem pogut fer el programa.
1: Sí, sí, sí.
0: Gràcies també a la Maria Antònia, gràcies a la Paquita i gràcies a tota l'audiència. També a l'Eli i al David. Molt bé. Han fet un soroll, perquè estic aquí. Endavant, amb l'última cançó. You.

0: Molt bon dia a tothom. Us desitgem des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial a les nostres amigues i amics que heu escollit la companyia d'una Rainbow, que esperem us sigui una estona entretinguda i amena amb la música i els continguts que avui us portem, i entrar amb bon peu al mes de juny. I com ja és habitual, avui també tenim la millor col·laboradora que es pot tenir, l'Helena. Molt bon dia, Helena. Ja fent canvi d'herbari?
1: Doncs sí, ja fa força setmanes, perquè el final de la primavera ens l'hem patillat. Hem saltat de maig quasi a juliol. Així que sí, sí, ja a pleno estiu.
0: Absolutament d'acord. Bé, i per avui, quina escaleta de programa oferirem als nostres radioients?
1: Doncs, Mari, fa uns dies tots els mitjans de comunicació han hagut de dedicar espai especial a un esdeveniment cinematogràfic de primer ordre, el Festival de Cinema Internacional de Cannes, al qual la representació LGBTQ+ nacional ha estat superrellevant. Una ocasió que aprofitem per a comentar sobre la presència del col·lectiu en aquesta edició i també al llarg de la seva història.
0: Bon i interessant tema, que acompanyarem amb temes musicals de la mà de la cantant sueca i resident dels Estats Units, Lykke Li, els autòctons Leiva i Guitarrica de la Fuente, i afegirem a Lady Gaga.
1: Eli, molt bon dia, quan ens donis l'entrada i iniciem programa.
0: Fa una setmana escaig es clausurava la 79a edició del prestigiós Festival de Cinema Internacional de Cannes, al qual hem gaudit d'una bona representació nacional i en especial d'autoria LGTBIQ+, amb la signatura d'un habitual Cannes, com ho és el director manxec Pedro Almodóvar, que amb el d'aquest any ja porta presentat 6 films al festival.
1: Completa la representació nacional la participació per primera vegada a Cannes del duo més talentós de la cinematografia mundial, els Javis, que ha sigut arribar i moldre a nivell de públic i també del jurat amb el seu últim treball, La Bola Negra. Però què podem explicar sobre el Festival de Cannes en relació a la presència i participació del col·lectiu al llarg de 8 dècades?

0: El camí recorregut pel Festival de Cannes va iniciar-se al 1946, just finalitzant-se la Segona Guerra Mundial, una època a la qual el col·lectiu existia, però la seva era una existència soterrada que difícilment és visibilitzada, ja que l'homosexualitat era il·legal. I Cannes no era cap excepció. Haurem d'esperar als temps de la revolució del maig del 68 a França, que, entre altres coses, va establir nous valors socials basats en la igualtat i la llibertat sexuals.
1: Cannes es va apuntar al carro de l'onada de modernitat al acceptar films amb contingut polític i també films transgressors sexualment parlant. Justament aquell any, un director del col·lectiu, l'italià, i tota una llegenda del cinema d'autor, en Pierpaolo Pasolini, va presentar el film Teorema, i va suposar tot un escàndol, ja que Pasolini va convertir l'homosexualitat en una eina de crítica a la religió i al poder.
0: Anys després, Pierpaolo Pasolini repetiria experiència a Cannes amb el film Saló, el 1975, el qual encara va ser més polèmic i escandalós que Teorema, ja que les seves postures davant la política, la religió i el sexe s'havien radicalitzat a l'extrem. Sense cap mena de dubte, Pasolini va ser el primer referent queer del Festival de Cannes.
1: Els 80 van ser anys d'avenços amb visibilitat LGBTQ+, en part per problema de l'UVH, i tant directors com actors del col·lectiu van guanyar visibilitat. I Cannes es va convertir en un espai de dol, d'activisme i de representació queer. Un molt bon exemple seria el film Blue, l'últim del britànic Derek Jarman, un autobiopic on narra la seva lluita contra la sida.
0: Els 90 van seguir amb la tònica ja establerta d'augment de participació LGTBQ+, i si hem de destacar un títol rellevant, us citarem el film del director xinès Wong Kar-wai, Happy Together, premi a millor direcció, film considerat com a un dels millors sobre la homosexualitat masculina.
1: I a la primera dècada del segle XXI, el Festival de Cannes va seguir fidel a la inclusió del cinema en temàtica LGTQ+, incloent sempre pel·lícules sobre el col·lectiu, el palmarès del festival. Però el 2010 va suposar un punt d'inflexió històric, ja que es va crear la Queer Palm, que premia el millor film sobre temes, personatges i narratives LGTQ+.
0: Cannes feia un pas per situar-se al capdavant dels festivals de cinema amb una secció específica LGTBQ+, convertint-se així en un extraordinari aparador mundial de l'expressió artística cinematogràfica del col·lectiu, al qual s'inscriuen alguns títols que han estat grans èxits de públic i crítica.
1: De fet, la prima Queer Palm es va atorgar al 2010 i va ser guanyada pel film Kaboom, una comèdia de ciència-ficció del director nord-americà Greg Araki, film el qual és recordat gairebé només pel ser el primer guanyador. Però al llarg dels 16 anys de trajectòria de la Queer Palm ens trobem amb autèntiques obres d'art cinematogràfic.
0: Com, per exemple, el film Queer Palm del 2013, Blue is the Warmest Color, i titulat a Espanya com La vida d'Adele, del director Frank Tunesi Abdelatif Kechiche, imprescindible a qualsevol cinemateca LGBTQ+, i que ens ofereix algunes de les escenes lèsbiques més gràfiques i explosives dels últims temps.
1: Dos anys després vindria altre gran film, Carol, del qual estem escoltant de fons el tema principal de la banda sonora, dirigit pel britànic Todd Haynes, amb guió basat en la novel·la homònima de Patricia Highsmith. Una comèdia romàntica de gran èxit i que va estar nominada als Oscars, als BAFTA i als Globus d'Or.
0: Altra Queer Palm a destacar com a èxit cinematogràfic i repercussió mediàtica, a més d'obtenir també el premi a millor guion, va ser Retrat d'una dona en flames, dirigida el 2019 per la francesa Céline Sciamma, la primera dona lesbiana en aconseguir-ho. Aquest film és considerat com a una de les pel·lícules lèsbiques més encertades i ha posat a Céline Sciamma com a referent del cine LGTBQ+ i, a més, el feminista també.
1: Celebrant el suport, difusió i visibilitat que el Festival de Cannes proporciona al col·lectiu, entrem a la pausa musical amb un tema de la cantant sueca Like Lee, I Follow Rainbows, tema utilitzat a la banda sonora de l'abans comentat film La vida d'Adele.

A Una Rainbow ens declarem fans incondicionals d'aquest festival de cinema tan LGTBI friendly, el qual, des de fa una dècada, ha augmentat la presència de personatges trans, cineastes queer-racialitzats, narratives no binàries i sexualitats dissidents que sumen a altres facetes queer més habituals.

0: I com a botó de mostra vas desmentar el cant de fa 2 anys, quan el film Emília Pérez va ser tot un esdeveniment mediàtic atorgant el premi a millor actriu a Carla García Gascón, primera actriu trans que ho aconseguia. També el Festival de Cannes es distingeix per acollir a cada edició un gran nombre de gent del col·lectiu, tant directors com actors i artistes musicals, dels quals hi ha diversos exemples amb participació múltiple.
1: Perquè fa als directors que han repetit experiència a Cannes, ens trobem amb noms ben potents a la indústria del cinema, com per exemple el britànic Todd Haynes, director de l'excel·lent film Carol. També hem de ressenyar el nord-americà Gus Van Sant, premi millor director al 1991 per My Own Private Idaho i al 2003 per Elephant.
0: Però si hi ha un nom que destaqui com a repetidor de Cannes, hem de parlar del nostre estimadíssim Pedro Almodóvar, que el 1999 es va presentar per primera vegada amb Todo sobre mi madre, pel·lícula de la qual estem escoltant de fons un tema de la seva banda sonora. Des d'aleshores, el director manxec ha repartit en 5 ocasions més. I encara que no ha estat premiat sempre, la història d'amor mutu entre Cannes i Pedro serà eterna.
1: Després de 20 anys de trajectòria professional i amb un currículum de premis que l'avalaven com a director rellevant, Pedro Almodóvar decideix presentar-se al Festival de Cannes en l'edició del 1999 amb un film que és una obra mestra del cinema i fins i tot podrien catalogar-la com el seu millor film. I Almodóvar és dels prolífics, 24 pel·lícules des del 1980, any que es va estrenar amb Pepi Lucibón i Otras Chicas del Montón.
0: El film al que estem fent referència és Todo sobre mi madre, estrenat al Festival de Cannes, on Pedro Almodóvar va entrar per la porta gran al cinema internacional, no només per guanyar el premi al millor director, sinó també per la incondicional aclamació pública internacional que va tenir, amb un film on es barreixen personatges trans, desig homosexual, melodrama queer i maternitats no normatives.
1: Cannes va ser el trampolí que va elevar a Pedro Almodóvar com a director de primera fila al final de cimera internacional. Després del reconeixement de Cannes, es produirien en cascada tot un seguit de premis fins a sumar un total de 39. El reconeixement nacional va ser clamorós, ja que Todo sobre mi madre va guanyar 8 Goyas a l'edició del 2000, any de la consagració definitiva del geni cinematogràfic manxec.
0: I també a nivell internacional, ja que Pedro Almodóvar van acumulant guardons de gran prestigi, com els BAFTA millor director i millor film estranger, categoria aquesta la qual també va guanyar el 2000 el Globus d'Or, el César i finalment el reconeixement definitiu, l'Òscar a millor film de parla no anglesa. Al llarg de 10 mesos, Todo sobre mi madre i Pedro Almodóvar van ser motiu de notícia.
1: Aquest any, Almodóvar ha tornat a Cannes, però malgrat ser un director reverenciat al certamen, s'ha anat amb les butxaques buides. Però aquest any, a Cannes, ha hagut més representació del col·lectiu a part d'Almodóvar, ja que un dels valors més capdavanters del cinema nacional i molt estimats en el Rainbow s'han estrenat a Cannes i, de nou, el rebombor i la polseguera que han aixecat ha fet història al festival.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis, un tàndem que porta anys de creació audiovisual amb un nivell extraordinari de qualitat. Molts coneguts i reconeguts a nivell nacional per les seves sèries televisives com Paquita Salas, La Veneno o La Messias, i per obra de teatre musical, La Llamada, la qual anys després va significar el seu primer film al 2017.
1: 9 anys després de La Llamada, els Javis tornen a les pantalles de cinema amb La Bola Negra, presentada a Cannes, on, de nou i per a no variar, han aixecat l'aplaudiment unànim de jurat i crítica i públic. Arribem a una nova pausa musical per escoltar a Leiva amb el tema La Llamada, de la banda sonora del mateix film.

0: A Ono Rimo ja hem parlat alguna vegada sobre el que era el nou projecte dels Javis, La Bola Negra, un film que seria el segon de la parella de creadors, projecte que va aixecar moltes expectatives donat al gran talent dels autors i que ara ja és una realitat, la qual ha superat sobradament les expectatives generades.
1: Quan es va estrenar a Cannes el passat maig, al finalitzar la projecció, un esclat d'aplaudiments a la sala amb una durada d'aquelles que marquen rècords. Moltes són les virtuts i encerts de La Bola Negra, una pel·lícula creada a partir d'un escrit inacabat, només hi ha 4 pàgines, del gran Federico García Lorca, les últimes que va escriure.
0: Tot un repte al temps que una gosadia. Fàcils d'entendre, però que els Javis han resolt amb força mestria, convertir-la en una epopeia, en una obra magna, a partir d'aquestes 4 pàgines. La història que La Bola Negra ens narra és la vida de 3 nois, cada una d'elles a èpoques diferents, però que estan interrelacionades.
1: L'inici del film i la seva primera història ens situa al 1937, amb la Guerra Civil ja iniciada, mentre que la segona història ens fa retrocedir al 1932, l'època de la Segona República. I la tercera, fent un malabarisme gairebé un salt mortal en el temps, ens transporta al 2017. I justament aquesta última acaba sent el fil que enllaça totes tres, mantenint a cadascuna d'elles un clima constant en la trama.
0: Una ambició narrativa d'aquest abast necessita d'un nexe d'unió entre les històries que sigui eficaç, que en aquest cas ve determinat per l'identitat sexual, el desig homosexual i el llegat dissident del qual Federico García Lorca n'era referent destacat. De fet, l'última obra, inacabada del poeta, estava destinada a ser la primera a la qual Lorca anava a utilitzar un protagonista obertament homosexual.
1: No podem deixar de mencionar el pes fonamental del repartiment que dona consistència al film, amb una Penélope Cruz faraònica, Lola Dueña sempre impecable i el descobriment com a actor del cantant valencià Guitarrica de la Fuente.
0: I per acabar, el comentari sobre La Bola Negra, reproduïm el discurs que els Javis van fer després de ser fervorosament ovacionats. Fa 90 anys, Federico García Lorca va ser assassinat pel feixisme per ser gay. Així que, per a tots els que hi pensen, que retrocedirem en els nostres drets LGTQ+, tenim males notícies. Estem aquí per quedar-nos.
1: Guanyadors del Premi a Millor Direcció a Cannes al 2026, amb una obra cinematogràfica molt complexa i ambiciosa, magníficament resolta. Perdó. I aquí diu que Lorca estaria molt orgullós d'aquest film. Però, estimades amigues i amics, haurem d'esperar fins a la tardor, concretament al 2 d'octubre, per a poder veure'l a les pantalles dels cinemes.
0: Ens acomiadem d'aquest tàndem de luxe del cinema d'autoria LGTQ+, escoltant un tema musical de Guitarrica de la Fuente, una de les moltes peces gràcies a les quals La Bola Negra llueix amb llum pròpia. Amb tots vosaltres, Guitarrica de la Fuente amb Agua i Mezcal.

0: I amb l'alegria eufòrica que ens ha proporcionat tot allò que ha succeït al Festival de Cannes, per obra i gràcia dels Javis, aprofitem per acabar el programa d'avui felicitant-nos per les bones notícies que arreu del món es van produint sobre els passos endavant en drets del col·lectiu. Malgrat que sempre hem d'estar a la White per contrarrestar les involucions, però ara toca suar-hi al costat dels.
1: Començant pel continent asiàtic, al Nepal hi ha molt fitxa prodets al crear un ministeri específic que proporcione marc jurídic i també de suport social a les persones del col·lectiu. I des de la República Popular de Xina, país tradicionalment gens LGTB-friendly, la Cort Suprema ha reconegut la necessitat de donar protecció oficial als matrimonis homosexuals, un inici prometedor per aconseguir el matrimoni igualitari.
0: I a Europa, el vent bufa a favor a molts llocs revifant l'avenç cap a una societat més igualitària i inclusiva. A Hongria, aquest any el Pride de Budapest no només no es prohibirà, sinó que estarà promocionat directament per l'Ajuntament de la ciutat, que es volcarà en organitzar un Pride memorable.
1: Polònia, altre país on hi ha molta feina per realitzar, ja l'ha començada fent història al reconèixer el matrimoni igualitari emetent el primer certificat de matrimoni a una parella homosexual. El Vaticà també està avançant pel bon camí a acceptar públicament el dany infringit al col·lectiu, així com també expressar el seu rebuig a les teràpies de reconversió.
0: El Regne Unit, país d'una de les persones més anti-LGTBIQ+, que pot haver-hi, la famosa escriptora J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, s'han endurit les lleis davant els delictes d'odi LGTBIQ, a l'igualar-los als d'odi per motiu de religió o de raça.
1: A Espanya també estem d'enhorabona, ja que segons la reconeguda organització ILGA Europe, Espanya ocupa el primer lloc al rànquing dels països europeus més garantistes en quant a drets assolits, amb un 89% de compliment, desbancant a Malta, que havia ocupat aquesta posició durant anys.
0: I per finalitzar, una notícia molt emotiva que ens arriba des d'Austràlia, protagonitzada per Jason Virgo, diputat del Parlament australià pel partit One Nation, de que era xenòfob i anti-LGTQ+. Doncs en Jason, durant la seva primera intervenció com a diputat al Parlament, el maig passat, va declarar entre llàgrimes que era gay i que la seva parella era un migrant musulmà i nacionalitat australià, protagonitzant així una sortida de l'armari heroica i espectacular al mateix temps.
1: I per a que l'alegria no decaigui, l'últim tema musical del programa és per escoltar a Lady Gaga. Sempre garantia de bona i marxosa música. Aquesta vegada la cançó escollida ha estat The Edge of Glory.

0: Estimades amics i amics, Eli, sempre vigilant el crono, ja ens avisa que el temps del programa s'esgota per moments i no queda altre remei que posar el punt final. No sense abans donar-vos les gràcies per haver-nos escollit un dia més per estar a la nostra companyia. Tot i esperant que aquesta estona hagi estat amena, us esperem la setmana propera.
1: Aquí serem al 91.2 FM Ràdio Molins, amb nous continguts i bona música, sempre embolicats amb els colors Rainbow. Sempre moltíssimes gràcies per escoltar-nos i recordeu que repetim programa dissabte a les 9:30 de la tarda.
0: Elena, sempre un plaer treballar colze a colze amb tu i fer possible cada programa amb la teva imprescindible col·laboració.
1: No, Mari, sí que

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Lleó 14 ha rebut aquest vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant les pobreses materials i espirituals dels nostres temps. Es preveu que demà diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó del Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Parlem de mobilitat perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera sobre les 7 de la tarda, segons ha informat Protecció Civil i Adif. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba també tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, encara no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif està evacuant o ha evacuat amb l'ajuda de bombers els passatgers del tren avariat a una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona Sants. D'altra banda, la USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Fons de la USTEC han apuntat que la manifestació encara s'està acabant de perfilar. Això sí, pel que fa a la vaga d'aquest pròxim dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar així la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat, que han de fer les PAU. Més informacions, hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound d'aquest 2026 que té lloc avui. Finalment, el secret s'ha revelat. Olivia Rodrigo actuarà al festival d'aquí aproximadament 20-30 minuts sobre 11:15 a l'escenari Occident. El directe de la cantant guanyadora de 3 Premis Grammy serà l'avançada del llançament del seu nou disc. El Primavera Sound d'enguany reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents menys que l'any anterior, que en va tenir 293.000. També en plana cultural, la Patum no s'atura. Aquest migdia escoltàvem sonar el ritme a l'exterior de l'Ajuntament, a dins es lliuraven els títols de Patumaires i dels cartells d'aquest any, mentre l'alcalde assegurava que la festa tiraria endavant aquest vespre malgrat l'amenaça de pluja, i així ha estat en marxa la passada d'aquest dissabte al vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy vibes, Italo disco classics.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Escolteu que estem ja fa caloreta, eh? A punt d'encetar l'estiu. Encara em falta un parell de setmanes, no? Ara no sé, un parell, sí, tres, potser va. Bé, és igual, que ja tenim la calor aquí, que ja som, ja fa dies que hem tret a passejar la màniga curta, només faltaria. Que ja fa dies que ompliu les platges, que ja fa dia que fa aquesta oloreta d'estiu, encara que, doncs, no hi siguem allò com Déu mana, no? Però sí que ja estem, doncs, això, buscant aquesta oloreta de... Aquesta oloreta de Sant Joan, que ens dona el tret de sortir de l'estiu. Encara queda, eh? Encara queda. Però, noi, tenim tantes ganes que ja en parlem com si ho tinguéssim aquí a tocar. Avui el que tocarem, doncs, seran cançons, que és el que ens agrada tocar a nosaltres. És el que a nosaltres ens fa tornar cada setmana a oferir-te una nova entrega d'aquest Generació Chic, aquesta història que fem per recordar els grans èxits dels 80 i els 90, aquells èxits que tu, doncs mira, també has crescut amb nosaltres i, per tant, també som part de la teva vida, la banda sonora de la teva vida. Que bonica que queda aquesta frase. Però és que a més és veritat, és la banda sonora, és el que són les cançons que han anat posant, doncs, això, música a les nostres vivències. Per tant, es mereixen que les tractem amb aquest respecte, com no, que busquem aquí a la Generació Chic.

Perquè nosaltres, doncs, aquí, el Generació, ja saps que estem, doncs, busquem aquelles cançons que ens fan viure, que ens fan recordar que som vius, que ens fan recordar d'on venim. Entre elles, mirem d'encabir-hi sempre, doncs, algunes de les que vosaltres ens demaneu. Aquelles cançons que per vosaltres també són importants, perquè si ho són per vosaltres, ho són per nosaltres, per la colla del Generació. Ho feu a través d'Instagram. M'agrada recordar-t'ho al principi del programa, perquè així també, durant el programa, ens podeu anar escrivint i dient cosetes del que us sembla, del que anem posant avui. Mira, avui comencem amb una dels Roxette. Una cançó que va ser banda sonora de pel·lícules com, per exemple, Pretty Woman, eh? Sí, a Pretty Woman hi sortia aquest It Must Have Been Love. Una cançó de 1987 d'aquest duet que ens estimem tantíssim aquí, el Generació, els Roxette, Some It Must Have Been Love.

Et deia una cançó de pel·lícula perquè va sortir a Pretty Woman, però una cançó genial per si sola, la cançó escrita per, com sempre, Pierce Diesel. Amb la Mary Fredrickson a la veu, els Roxette, doncs, començant el Generació Chic d'avui amb aquest toc de balada, power ballad, en diuen d'això, d'aquestes

Els suecs de Roxette donant el tret d'inici en el Generació d'avui. Una generació que ja t'aviso, ve carregadet de coses guapes, guapes, guapes i xules. Aquestes noies són les Winslow Phillips. Això es diu Hold On, aquí, al Generació.

Hold On, sens dubte, el gran èxit d'aquesta banda californiana de les Wilson Phillips. Una girl band, podríem dir-ho, perquè és una banda que està formada únicament, exclusivament per noies. I, a més, quines noies, eh? Ara t'explico, perquè aquí hi ha història. Saps que m'agrada sempre, eh? Aquí aquest grup està format per, mira, t'ho diré, per tres noies. Dues d'elles són germanes, la Carney i la Wendy Wilson. Wilson, de Wilson Phillips. La Phillips és la Cíndia. La Cina Phillips. Doncs la Cina Phillips és filla del John i Michelle Phillips, dels Mamas and the Papas. Però les altres dues germanes, la Carney i la Wendy Wilson, en aquest cas són filles del Brian Wilson, de The Beach Boys. Així que aquí ja tenim clar que ja corria per les seves venes, doncs, sang musical, eh? Entre els Mamas and the Papas també els Beach Boys. Senyor, una banda ara, aquesta anglesa, una de les més importants segurament del rock simfònic, en diuen d'això. Parlem, evidentment, de Supertramp, la banda de Roger Hodgson. Aquí hi ha la banda més alta, eh? Aquesta cançó de Supertramp és de l'any 82. It's raining again, està plovent un altre cop, senyor!

Començàvem el programa parlant de bon temps, perquè estem de bon temps, perquè sí, perquè per l'època que és i perquè estem ja encarant l'estiu i tenim ganes d'estiu. Encara estem a la primavera, eh? I a la primavera comença a ploure o li fot bastant això de ploure. Però, tot i que la pluja la comencem o la normalment, moltes vegades l'associem a coses així com tristes, no? La pluja com a tristo, hi ha cançons com aquesta de Supertramp que ens donen vidilla, ens donen com festa guapa, això d'aquest It's Raining Again. Des d'un àlbum que es deia Famous Last Words d'aquesta formació de Supertramp, la banda de Roger Hudson. Mira, quan diem que alguna cosa ens dona vidilla, no sé. Eh, que tu també, quan et dic que això dona vidilla, mou aquella cosa per dins, no? I dius, ostres, sí, noto, estic notant aquella vidilla que em fa dir que, noi, que tot va bé com quan si et quedes amb mi. I si et quedes amb mi, ho pots fer amb el Sopa de Cabra des del Ben Endins, en directe des del 91.

Doncs va, queda't amb mi, no? Nosaltres també ens quedarem amb tu. Això de... També és una frase molt de, molt d'abans, eh? Això de quedar-se amb algú. Ai, t'estàs quedant amb mi. Deien. Aquí es va quedar... És el... Els Queen es van quedar amb el David Bowie, o el David Bowie amb els Queen, una coproducció del David Bowie amb Queen, aquest Under Pressure. He fet una cançó que es va escriure per la Hot Space de 1981. El que és una superobra mestra de dues bèsties, David Bowie, Queen. Tots junts, Under Pressure.

0: Doncs sota pressió diuen que es treballa molt millor, eh? Quan treballes sota pressió, diuen això. Treballes o fas alguna cosa, amb aquesta pressió, doncs acaba traient o fent que surti el millor de tu. No ho sé, nosaltres el que sí que veiem és que no sé si és el millor de tots dos, però segurament podríem dir que aquí David Bowie, que és qui va escriure aquesta cançó, ho va fer pensant en Queen. De fet, la va escriure perquè la cantés Queen al final. És una cançó que havia de ser un senzill, però que va acabar, doncs això, sent un dels, una de les cançons d'aquest Hot Space dels Queen. Una cançó escrita, això sí, per David Bowie, cantada per tots dos, una de les cançons que s'ha recordat més en els directes de Queen, eh? Però que no volem dir que aquí no hi hagi la mà del gran David Bowie al darrere. I això aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Anem amb uns d'aquí, ara, de Madrid, directament. La Unión. I aquesta història basada en un conte de Boris Vian, el seu èxit més internacional, aquest Hombre Lobo en París, de 1984. Anem amb La Unión i aquesta, que segur que la cantaràs perquè la coneixes des del primer minut.

0: Aquest diuen que va ser l'èxit més important de la Unió, de la banda... de la banda madrilenya La Unió, l'èxit internacional més potent. De fet, van vendre més de 200.000 còpies. Més de 200.000 còpies del senzill. Abans es venien singles. A part de l'àlbum, aquest àlbum és el Mil Siluetes de 1984, però a part d'això, es venien els singles, es venien els discs, els petits, els singles, i els senzills, no?
1: L'Homme Hombre en París.
0: L'Homme Hombre en París. Amb la producció del Nacho Cano, també, al darrere, eh? Aquí, La Unió tirant de gent guapa, guapa, guapa. Rafa Sánchez al davant, com sempre, de La Unió. Atenció, perquè això que ve ara és per posar-se drets.
2: Tamasso.
0: Tamasso important que ens arriba ara de la mà del grandíssim rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquest, The Way You Make Me Feel. Amb aquells crits tan característics... Una de les cançons, jo diria... Bé, és que clar, ja tenim els crits aquí, noi. Això de posar-se a triar entre les millors cançons d'un fiera com és el Michael Jackson és molt difícil, però The Way You Make Me Feel de 1987 estaria segur dins de les millors de totes.

0: The Way You Make Me Feel, la manera que em fa sentir. Abans et deia allò, de com em fem sentir quan parlem de coses que ens donen, vidilla. Doncs aquestes cançons, per exemple, del gran Michael Jackson, són coses que ens donen vidilla. Vinga, nena! The Way You Make Me Feel. You Really Turn Me On. Doncs, senyors, com us dic sempre, tots dempeus quan sona una cançó del rei del pop, el senyor Michael Jackson. Aquesta des de l'àlbum Bad, del grandíssim àlbum Bad, i com sempre en les grans produccions, el grandíssim Quincy Jones al darrere. Ai, coses que no volem deixar passar aquí al Generació Chic perquè ens donen aquest poder interessant.
1: Americanская firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Ai, senyor, que us pensàveu que se'ns havia fos la ràdio. No. I només per un canal. Aquí tirant d'estèreo a tope amb els Snap i aquest I've Got the Power. Anem ara amb una banda, doncs, que això, que ens dona aquesta cosa així del... El poder. Ens dona poder. I ho diuen així de clar. Vinga, fot-li fort.

tirant de poder total, eh? Aquesta banda sona alemanys. Això és una representació clara, claríssima, d'allò que se'n va dir a l'Eurodance. L'Eurodance, sens dubte. Aquí, de la mà d'aquesta formació, es diuen Snap i diuen que tenen el poder. I've got the power. Aquesta és de 1990, des d'un àlbum que es deia World Power. Són els mateixos del Oops Up. Recordes aquell altre? Però aquesta és, home, doncs ja diria que també el gran èxit dels Snap, d'aquests senyors. Representant, sens dubte, d'aquí, d'això, del que et dic. Aquest power i aquest Eurodance. Una mica d'Eurodance que venia després, sempre t'ho explico, em faig pesat amb això, eh? Després del que es va anomenar Italo Dance o Spaghetti Dance, o aquella música de ball de les pistes de les discoteques que sortia sobretot des d'Itàlia. A Itàlia hi havia un senyor que es deia Fancy i ens va conquistar a tots amb aquest bolero, Play Me the Bolero. Això venia d'un àlbum que es deia Contact, de 1985, i tot i que ha tret algunes altres cançons, hem compartit i hem escoltat aquí el Generació Chic. Aquesta de Bolero és una de les que ens demaneu moltes vegades aquí, doncs ja ho saps, el perfil que tenim a Instagram, Play Me the Bolero, Fancy.

Et deia abans que això era una mostra d'aquell italo-dance, tot i que aquest cantant en concret, Fancy, és, ell arriba des de Múnich, és alemany, per tant, tot i ser alemany, diríem que és una... Això sí, el tipus de cançó és més italo-dance que no aquell eurodance que sortia després des d'Alemanya. És una mica complicat d'entendre a vegades això.

aquelles cançons que ens feien vibrar. Mira, això és del Contact de 1985. Què feies tu el 85, va? Te'n recordes? M'ho expliques o no? No ho sé, si m'ho podries explicar. O si per explicar-m'ho hauries d'això, d'explicar-me un conte, de vés a saber on. A nosaltres els contes que ens agraden són, per exemple, el que ens portaven gent com els Celtes Cortos. Sí, senyor. I amb els Celtes Cortos mirarem d'arribar cap al final d'aquest generació xic d'avui. Celtes Cortos, cuéntame un cuento de 1991.

0: Aquí explicant contes una mica és el que fem, és el que al final és una mica el que és la música, no? Això d'explicar contes. El que passa que aquesta música o aquestes contes que ens expliquen les cançons, el que tenim és, diguem-ne, que versionats amb aquesta musiqueta per sota, que sempre entra molt bé. Qui no ha mirat d'explicar un conte a la seva vida? I no dic només per fer dormir els nens, eh? Quan et diuen... no m'expliquis, cuento chino. D'aquests també n'hem explicat, segur que tu també n'has explicat més d'un i de dos. El Cifu i la Colla, aquesta gent venen des de Valladolid, és una banda que porta 1000 anys. Eren actius des de 1986. Aquest Cuéntame un cuento, a part de ser aquesta cançó que estem escoltant, és també el títol de l'àlbum. L'àlbum és un moment d'aquesta cançó, la que titulava aquest àlbum de 1991 dels Celtas Cortos. Aquesta, juntament amb el 20 d'abril, potser podríem dir, no?, que també és d'aquest àlbum, també surt d'aquest àlbum d'aquest Cuéntame un cuento, doncs són les cançons més importants d'aquesta banda de Valladolid, amb el Cifu al davant, Jesús Cifuentes. Cifu pels amics i pels que, bé, et dic que no siguin amics, segur que són coneguts o saludats, com deia aquell. Amb els Celtas Cortos estem arribant, al final del Generació Chic d'avui. Aquest Generació Chic que us deia, doncs, que ja té aquest gust d'estiu. Ara ja sí que no ho para ningú, ara sí que anem de baixada cap a aquestes cançons més fresques. Ara haurem de posar, coses d'aquestes, més frescotes, no?, més d'estiu, perquè tenim la calor a sobre, perquè ens encanta. Així que si teniu idees de cançons que voleu que compartim, cançons d'aquestes que us donen la vidilla aquesta de l'estiu, doncs escolta'm, cap problema, ens ho dieu a través d'Instagram, és la via de comunicació que tenim oberta amb vosaltres, el perfil d'Instagram @generaciochic, i aquí, doncs, als comentaris, o si voleu, doncs, per missatge privat, ens podeu demanar o compartir amb nosaltres el que vulgueu. Amb tot això que ens dieu vosaltres i alguna que posarem nosaltres també de la nostra pròpia collita, segur que muntarem més programes, com per exemple el de la setmana que ve, que ja comencem a tenir a punt, eh? I per què ens aneu demanant coses? Va, de moment acabem aquest d'avui i ho fem amb els Celtas Cortos. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Ja som aquí, ja comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I digues, Den, què tenim o no avui al menú?
1: Bueno, podríem estar la setmana de l'E3, però és la del no E3. Parlarem del Summer Game Fest, de l'Xbox Game Showcase, de l'State of Play... Bueno, que tothom té coses de les que parlar.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el per escrit amb una X. Ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a web de radiomollinsderrei.cat. I és que, perquè avui dia programa tot surti rodó, a la part tècnica controla en David.

0: Ben trobat, Javi.
1: Ben trobat. Arribat just a temps, eh?
0: Just a temps, just a temps. Ben trobat, Dani.
2: Hola, bones.
0: Com estem?
2: Bé.
0: I ben trobat, Carles.
3: Molt bé. Què tal? Com estem?
0: Som poquets avui, eh?
3: Som poquets, però benvinguts.
0: Benvinguts.
3: I a més és la setmana... Oh, m'encanta aquesta setmana!
0: És veritat, és una de les més emocionants.
3: I que no dormo res, perquè estic veient els events a les tantes de la nit.
0: Et quedes a veure tots...
2: No, tots,
3: és, que aquest any són a hores que no estan malament. És a dir, no són a les dues de la nit, com sol ser, per exemple, els Game Awards,
2: sí.
3: Són a les dues de la nit. Clar, això per mi és més dur a l'edat que... Els 25, que a partir dels 25 ja ho comences a notar una mica, no? Però aquest cop són a les 11 de la nit, a les 7 de la tarda, és un horari més...
0: Acceptable.
3: Clar, vull dir, està bé, està bé. Sí. Està bé, o sigui, molt content, amb moltes ganes de veure què ens ofereixen.
0: Molt bé. I vosaltres què? Esteu emocionats o no?
1: No. No, la veritat és que...
3: Soc l'únic que està emocionat aquí, no?
0: No, no, no, jo estic vamos, jo ja m'he apuntat al calendari, a quina hora sí, i quin dia és cada...
3: De fet, ha fet una cosa molt bona al Doritos, i és que a la web, perdó, al senyor Jeff Keighley...
2: No,
3: ha fet una cosa molt bona, que és a la seva web... pots afegir-te tots els events, no només el seu, fantàstic. Amb un clic te'ls fica tots al calendari. I
0: així
3: això és meravellós.
2: Això està molt bé.
1: Oye, tu.
0: Així

0: sí. És que a més s'ha apuntat tothom, eh? O sigui, tenim el del PC, el de no sé què, sí, Sony també, sí, sí. Xbox també, Nintendo
1: encara no.
2: Ja en parlarem. Ja en parlarem.
0: Però està tothom aquí.
2: I a part de tot això, heu jugat alguna cosa aquesta setmana o què?
3: A DDR compta?
0: I tant, sí, no? I tant que compta. Bueno, sí, jo, sí. Jo és que continuo al Japó.
2: Bueno, jo també. Jo també, però clar, ja vaig fer tots els assoliments. Llavors em queda aquesta cosa online que potser trigues unes 2.000 hores a fer.
0: Sí, arribar...
2: No, no, són aquest d'arribar a nivell 100 de Horizon Play. Uf. Que trigues unes 2.000 hores, han calculat. Llavors a mi em fa... mandra.
1: Sí, sí, sí, comprensible.
2: Llavors m'he passat a... No, James Bond, el 007.
0: Home, clar.
2: Sí, sí, clar que sí, però... First Light.
0: Bueno, sí, sí, després parlarem de com han, han parlat entre ells, el Forza i el 007, ara. Però que sí, té una pinta espectacular, no?
2: Bueno, està... A veure, és una pel·lícula de James Bond. Estàs. A més, la gent d'IO, a mi m'agrada molt com fa el format de les missions, i en aquest cas, per exemple, al principi, estàs fora. O sigui, no ets un agent secret, no comences ja iaiete, que ja ho domines tot.
0: Okay.
2: Sinó que ets un soldadet, de cop i volta truca l'MI6, estàs en meitat d'una missió, quedes sol, i allà comença l'aventura, no? Veus com s'entrena, està molt ben fet, és molt ràpid. En comptes d'haver de fer circuits molt llargs per entrenar, fas com 10 segons d'un circuit i a cop de saltes a lluita i està molt ben enllaçat. Està molt bé, està molt bé.
0: No és un Hitman amb un skin?
2: No, no, no. Hi ha escalada, hi ha sigil, però hi ha també cops de, molts cops de puny, molt estil James Bond. Hi ha cinemàtiques xules. Clar, l'únic punt negatiu potser és que no està doblat per la gent que el juga doblat. Per mi, que el jugo amb versió original, doncs està molt bé.
0: El jugues com toca.
2: Com s'ha de jugar.
3: Com ha de ser.
0: Molt bé.
2: Molt bé, comencem potser amb les notícies, no?
0: Sí, no?
2: Que tenim bastanta teca avui. Sí, sí. Vols començar per Nintendo, Dani?
1: S'ha
2: anuegat, s'ha anuegat.
0: Què ha passat amb Nintendo?
1: No ha anunciat com a tal ells res, però s'ha anunciat que el pròxim Call of Duty, el Modern Warfare 4...
2: 4, sí.
1: Que vendrà a Nintendo Switch 2 al mateix... així, en simultània amb el resta de plataformes.
0: Això és fort, eh?
3: I és una mica, per mi, random.
1: Per mi és estrany.
2: Estaven obligats per contracte.
1: Sí.
2: Us en recordeu quan van comprar Activision Blizzard? Una de les clàusules era que havia de ser multiplataforma fins, em penso, que els propers 10 anys. Si no, ho estic dient de memòria, eh? Què passa? Nintendo Switch 1 podien saltar-se-la perquè no podia córrer el joc. Ah, amb Nintendo Switch 2...
3: Ara sí.
2: Clar, és
1: a mi
2: més...
1: se'm fa molt bizarro el Call of Duty a la Switch, no sé.
2: Te'l compraràs amb clauer
1: no.
2: Inclòs?
1: No, a mi no m'agraden els shooters. L'únic shooter que m'agrada és el Splatoon.
2: Bueno.
0: A mi em sembla que és una plataforma on segurament trobarà nou públic, sincerament.
1: Jo crec que sí.
0: Perquè no és habitual, és veritat que l'últim Call of Duty, o el primer, o no sé quants ha estat a Switch, però el Ghost va ser l'últim.
1: Crec que avui va haver un parell de...
0: Molt més. Sí, però els d'avui van ser com també de passada, no?
2: Bueno, era aquests que podies controlar-lo amb el comandament de Wii, clar, potser clar. No era
0: l'ideal.
2: No és el mateix.
0: No era l'ideal, però aquí a la Switch 2, que fins i tot pots fer-lo servir com un ratolí,
2: sí,
0: el mando...
2: amb els texans.
0: Amb els texans.
2: Bueno, així t'ho venien, vull dir...
0: Jo ho veig, eh? Jo veig una plataforma que segurament li senti bé.
2: A més, si té un matchmaking i té crossplay a través de plataformes, sempre hi haurà gent connectada.
3: Sí, per tema d'optimització jo crec que no hi haurà cap tipus de problema, perquè, per exemple, el Jedi Switch 1 correva el Divinity Original Sin 2, que no sé si heu jugat.
2: Toma.
3: Però té punts que hi ha molts enemics i això es fa molt pesat, inclús al meu ordinador, que està força bé. Imagina't una Switch 1 que ho han millorat i optimitzat correctament.
0: Té mèrit.
3: Té molt de mèrit.
0: Té mèrit. El xip que porta la Switch 1, que era un Tegra... Ja no recordo, Tegra 2?
2: Era un Nvidia, era el mateix que la Shield.
0: Era un dels primers... Jo no sé com han fet allò. O sigui, la màgia que han aconseguit...
2: Però això és... Qui hi ha darrere?
0: Espectacular.
2: Qui hi ha darrere?
3: Exacte.
2: L'Arian Studios, són els reis.
0: Espectacular.
2: I de Xbox, què en sabem?
0: Bueno, de Xbox, com sempre, tenim polèmica. Sempre ha d'haver polèmica amb Xbox. No pot passar una setmana sense que hi hagi polèmica. I ha passat que estàvem parlant del pròxim showcase i una de les coses que li van preguntar directament a una de les persones que s'encarreguen d'això és, escolta, i continuareu posant els logos de la resta de consoles quan publiqueu jocs en el pròxim showcase? I van dir, sí, sí, tant que sí, complirem amb el que ja fins ara vam estar dient, que és que seríem transparents amb això, mostraríem els logos. Què va passar? Pues que Twitter va explotar, de cop i volta tothom es va enfadar, es va cabrejar i van...
2: Però per què?
0: Per què, clar.
2: Perquè PlayStation va treure...
0: Perquè la competència no ho fa.
2: No, i perquè PlayStation va treure un tràiler de Fable on només hi havia el logo de PlayStation 5. I això, moralment, per l'usuari d'Xbox, ha de ser un cop dur. No pel dent, perquè és molt... És molt fan d'Xbox, però si és veritat que com a usuari d'Xbox que tu estàs fardant, que estàs traient títols cada dos mesos, tres mesos, jocs com Forza, ara vindrà el Gears of War i la competència fins està una miqueta Halo parada, i de cop i volta la competència et diu, bueno, és que és igual perquè tu treus els jocs a la nostra plataforma, i a més no es dignen ni a posar el teu logo, de dir, és un joc de desenvolupat per Xbox, no?
1: Però aquí el problema el té Sony, no Microsoft, dic jo, no?
2: Ah, per mi el problema el té Microsoft.
1: O sigui, sí, el té Microsoft, perquè, però el problema és per part de Sony, no?
2: Perquè si tu fas una venda a Xbox, pues posa el logo d'Xbox, no has de posar... O sigui, equipara't una miqueta el que t'està fent la competència. La competència, per què treu els jocs de PC, Sony?
1: Sí.
2: Perquè això, vaja, perquè no els puguis jugar amb una màquina d'Xbox l'any que ve quan surti aquest PC consola, ja. És evident.
1: Però a mi igualment em sembla lleig i deshonest no posar tots els logos d'on surt aquest videojoc. Si, per exemple, el Resident Evil surt a la State of Play, no, només surt a PlayStation. A mi em sembla
2: totalment malament. D'acord, però abans es feia així i es posava, si era un exclusiu, es posava només a PlayStation, te n'acordes o no? Només
1: sí,
2: a PlayStation
1: only on
2: 5.
1: PlayStation.
2: Ah, exacte. Sí. Only on Xbox. Això es posava quan era un exclusiu. I ara ja saps que si no posa l'only on o el només A, ja saps que serà multi, que sortirà a altres plataformes.
0: Però sí, a veure, és una manera de funcionar,
1: sí,
0: que al final el que està dient la gent és que si vols crear marca o si vols donar-li valor a la teva plataforma o si vols centrar-te a la teva plataforma, que no hauries d'estar parlant dels altres. I segurament això no estaria a la conversa si la competència no fes el que fa. Perquè, bueno, d'alguna manera estranya es considera que si PlayStation treu la resta de logos, pues està traient pit, no? De dir, a la meva plataforma jo tinc les millors coses i no has de mirar la resta de plataformes per jugar a lo que vols o puc oferir-te tot el que puguis necessitar, mentre que Xbox porta uns anys dient, ei, els meus jocs estan a totes bandes. I ja Xarma, com de costum, últimament, pues ha respost. Ha respost. I no només ha respost de nou dient, ei, veient els comentaris, això és un error, ho assumeixo, a més, o sigui, va dir, assumeixo aquest error i que valoraran si en el futur canvien això.
2: El que han de valorar és treure ja exclusius propis, com sempre diem, però bueno.
0: I jo crec continua que sent el més votat a la
2: sí.
0: Players Voice.
2: Clar, aquest, i no diuen res.
1: Recordo una presentació de PlayStation que al Lego Horizons van posar el logo de Switch al trailer en el State of Play, perquè a vegades sí, a vegades no, també.
0: Perquè
2: és Xbox. O sigui, el problema el tenen... La seva competència més directa és Xbox.
1: Sí.
2: Vull dir... ja veurem. Els que l'han liat una miqueta aquesta setmana han estat els meus amics, no? Aquesta és per mi.
1: Una miqueta.
0: Aquí tothom pilla avui.
2: Sí, perquè de cop i volta ens despertem un dia, entrem a la web de Steam i diuen, no, que és que a causa de, no sé, de, bueno, és que l'economia està molt malament i tal, i pugem el preu de la Steam Deck.
0: Una barbaritat.
2: El pugem res, $300.
1: O sigui, clar.
2: $300.
3: Que diria, no?
2: Directament, amb la qual cosa la Steam Deck a dia d'avui es planta sobre els 900 euros a 900 i pico dòlars, no?
1: Sí.
2: Què passa? Aquí jo veig dues coses. Una cosa és entendre que és l'economia, etc, tot el que tu vulguis. Se'ls han acabat els contractes que tenien amb els fabricants d'inici, de quan van dissenyar la consola, s'han acabat els contractes, els han renovat i els hi han pujat el preu de tots els components, no? Això passa a tot arreu. Però hem de tenir en compte que Steam, Valve, mai ven a pèrdua. Mai ven, o sigui, sempre té el seu marge de benefici i el producte. I això és per entendre el cost, el preu que han posat. No vol dir que es justifiqui. Però també, ara mateix, ja estem parlant de Steam Deck 2. Estem parlant de que en un dos anys tindrem una nova consola portàtil. Jo ara mateix dir-li a algú compra't un Steam Deck és com fa dos anys dir-li a algú compra't un Valve Index. Un dispositiu de feia més de 5 anys que havien sortit les MetaQuest 3 a meitat de preu, però Valve mantenia els 1.000 euros de les ulleres de realitat virtual, no?, que es deien Valve Index. Llavors, jo crec que Steam Deck ara mateix, veient les alternatives que hi ha al mercat, no té cap sentit comprar-se un Steam Deck.
0: En el moment que s'ha posat al mateix preu una ROG Ally, una Legion Go, que qualsevol de les potents, no?, de les portàtils més potents, ja acaba de perdre tot aquest sentit, perquè en aquestes portàtils també pots instal·lar Steam i de fet jugar en millors condicions.
2: És això, encara diria més, ara que Steam OS, que és l'avantatge que té la màquina de Valve, també es pot instal·lar altres dispositius, ja perd el sentit. Per aquest preu, perd completament el sentit. El que recomanaria, si algú vol un Steam Deck, estan les reacondicionades per 250 euros només.
1: També han pujat, crec.
2: No, les reacondicionades no han pujat, estan a 250, entre 250 euros i 350, depenent del model.
0: Mm. Tu tens accions, veritat?
2: Encara... No, que
1: va. A mi em sonava que sí que havien pujat, que ho havia mirat.
2: No, almenys fa dos dies o tres no havien pujat. Mm. Estaven encara al mateix preu. Això sí, això no ha fet que no tenien estoc, van posar estoc amb aquest preu i va volar el mateix dia.
3: De debò?
2: De debò. Com? S'han quedat sense estoc.
1: No entenc. Caurien tres, com a molt.
2: No, perquè van avisar que posarien nou estoc, que tenien un nou estoc venint.
3: Ja, però a quell preu?
2: Als Estats Units ha volat. A les dues preus. Però bueno...
0: Més coses.
2: Què més tenim? Una altra mala notícia?
0: Bueno, depèn de com ho miris, perquè és veritat.
2: És dolenta.
0: És dolenta. Fable, que tots tenim moltes ganes de que surti, o quasi tots tenim moltes ganes que surti, l'han retrasat a febrer de 2027, però en aquest cas sí que han estat molt específics, i també ho entenc perfectament, no és que el desenvolupament estigui anant malament, no és que hi hagi cap problema de cap tipus.
2: GTA 6.
0: Bàsicament, sí, diuen que volen buscar un forat en el que estigui una miqueta més... com dir-ho?
2: Lliure.
0: Lliure, no? Que tingui el seu espai.
2: Bàsicament, volen deixar però, 4 mesos entremig de
0: però,
2: la sortida.
0: Parlen dels seus propis llançaments, perquè aquest any doncs, que si tenim el Forza Horizon, no? Tenim el Gears, que sortirà en un moment, que tenim el nou el remake del Halo, Master Chief i tot això, no? Però està clar que és per
2: GTA.
0: És evident que és pel GTA. És que no,
2: és obvi.
0: Qualsevol llançament que estigui a la finestra, que ara sembla definitiva, el GTA, no té sentit.
2: És definitiva.
0: Per tant, a mi em sembla un retras lògic, perquè si no, segurament doncs, hagués quedat tapat injustament, jo crec, perquè es mereix tenir el seu espai.
2: Sí,
0: també.
2: Sobretot, així almenys té possibilitats de sortir als Game Awards, no? El que passa que si el treus al febrer la gent s'oblida, molt ràpid, però bueno.
0: Sí, serà difícil, amb el Forza en aquest sentit.
2: Serà difícil que guanyi un premi. I després tenim una coseta de Windows i d'Nvidia, no?
0: Una coseta que ha sortit fa res.
1: Sí, jo vaig veure un tuit a cada una de les comptes i poc més.
2: Bueno, van posar... Com a,
1: una data, no?
2: Una data i el futur està aquí, no? Sí. I els dos van posar exactament el mateix. I és que bàsicament estan treballant amb un dispositiu amb tecnologia ARM amb Windows.
0: Però no qualsevol. Però no qualsevol, o sigui, està perquè Windows està ARM des de fa molts anys.
2: Sí.
0: El que passa és que,
2: però
0: bueno,
2: què estan fent? Què estan fent?
0: Ja han presentat...
2: Revolinci no va...
0: No va. No va. Ja han presentat un xip que ve amb intenció de rebentar-ho tot, no? Perquè les paraules que ha dit el CEO d'NVIDIA era que està preparat per córrer absolutament tot el que existeix fins ara i el que vingui al futur.
2: Bueno, si tampoc et dirà que és un xurro patatero. Clar. Vull dir, no sortirà allà i dir, bueno, és un xip una miqueta xurro patatero.
0: Sí. I a la vegada han presentat un portàtil, un ordinador portàtil que ve amb intenció doncs,
2: de
0: rebentar el mercat.
2: Però
0: ni preus, ni característiques, ni poc més.
2: No, però són bones notícies. Són bones notícies.
0: Més competència.
2: Bueno, i NVIDIA s'està ficant per tot arreu. això també s'ha
3: tenint. Sí, jo anava a dir, de fet, no se suposa que ara mateix els clients d'NVIDIA són als centres d'intel·ligència artificial i que nosaltres ja estem com oblidats, entre cometes.
2: No, no, perquè tenen molt, hi ha molta envidia per tothom.
0: Vull dir, per tothom qui vulgui.
2: Clar.
3: I qui pugui.
2: I qui pugui, sobretot qui pugui.
0: Però bueno, a veure si això implica que a partir de Windows es fica en sèrio amb l'entorn ARM, que ara mateix doncs, estava
2: totalment
0: en segon pla, en aquest sentit.
2: De fet, era el Windows N, hi havia un Windows que era específic per ARM i el podies córrer en principi amb aquests xips de 2 cm per 2 cm. Però el van treure, va desaparèixer, ara només el pots trobar de forma no oficial. I sí, jo el trobo a faltar, perquè algun cop allò que vols posar una Raspberry amb alguna coseta i et quedes sense. Qui és Bowie Knife 99?
0: Mare meva, qui no coneix ja?
2: Tothom el coneixeu, no?
0: 99. Bueno, us ha arribat aquest primer?
1: He vist alguna cosa,
3: ho he vist.
0: Us ha hagut d'arribar aquest... O sigui, jo no havia vist mai això.
1: He vist altres comptes de jocs i companyies.
0: Sí, ha passat una cosa que realment jo crec que a Xbox no li havia passat encara, que és que a dintre... A veure com donar un context d'això. A dintre del Forza, Horizon, té una característica molt curiosa, no? Que és que tu pots jugar contra els teus amics, però també pots jugar contra avatars que han après dels teus amics. Llavors és habitual que tu, quan estiguis en una carrera, et surtin que els altres corredors que estan amb tu tenen el nick dels teus amics d'Xbox, no? Jo estic corrent amb el Carles acostuma a estar ben a prop meu, a vegades em dona algun cop que altre. Per què? Perquè ha après d'un humà. Aquesta és la gràcia, no? Doncs de cop i volta...
2: Jo no dono cops a ningú,
0: Ja et gravaré algun vídeo. De cop i volta, a tothom, perquè a mi també m'ha sortit aquest home, jo no sé d'on ha sortit.
2: No, perquè a més dels teus amics, també pots jugar amb avatars creats per la... Com, bueno, que són d'altra gent o el que sigui, no? Et va ficant gent.
0: O creats per els desenvolupadors.
2: Hi ha diversos que estan com de base i aquests també han après d'altres jugadors.
1: Sí.
2: I aquest Bowie Knife 99...
1: Ha pres dels millors, no?
0: No.
2: És una micreta...
0: Aquest avatar és una cosa que és brutal, perquè sembla un avatar que ha pres d'algú que només li agrada fotre't la partida.
2: Sabeu això dels cotxes SmackDown o no sé què, que es van xocant? Sí. Jo crec que ha vist molt...
0: Total, o sigui, està internet ple de vídeos de gent corrent tranquil·lament, en plan de jo vaig aquí sol...
2: A mi m'ha fet fora de la pista.
0: A mi també. I de cop i volta, del no res apareix un cotxe...
2: És que a mi sempre queda, va primer o segon, o sigui, sempre te la fot i...
0: Surt del no res, d'alguna manera s'ho troba per empantar-te, per tirar-te fora, per destrossar-te. I, evidentment, i això ja ha estat lo xulo, això ha traspassat la pantalla, ha traspassat el joc i s'ha fet meme a totes bandes. O sigui, jo he vist comptes d'Ubisoft, d'IO Interactive, de Pragmata, de World of Warcraft, de Halo... Tothom ha fet un meme d'aquest home.
2: Sí.
0: Tothom ha fet un meme.
2: És que és molt divertit.
0: És molt divertit.
2: A mi, saps què em recorda? L'únic fenomen que he vist tan gran és el de Leroy Jenkins amb World of Warcraft.
0: Sí.
2: Aquell va ser molt més gran, de dir que Bowie està començant, encara és un novell. Esperem uns mesos a veure si encara ens en recordem de Bowie Knife 99, perquè de Leroy ha passat a la història.
0: Totalment. I això, doncs mira, una cosa que em sembla curiosa és que al final el Forza Horizon com a tal té uns personatges, té unes històries que no té massa importància, però no tens rivals, allò de amb un nom i un cognom que dius vull guanyar aquest home que és el campió del festival o el que sigui. Però per la comunitat, aquest avatar s'ha convertit en el rival a batre ara mateix.
1: A mi em sembla molt correcte.
2: També una cosa que ha passat és que molta gent s'està canviant el nom. S'està posant el mateix nom que aquest. I llavors hi ha gent que està corrent contra 4 Bowie Knife 99.
0: No!
2: Sí.
1: Jo he vist un vídeo a Twitter del Forza on el Bowie Knife de cop surt de sota del terra.
2: Hi ha un que també és molt bo amb el book de l'Elder Scrolls. Vull dir, s'han inventat més.
0: És boníssim. Busqueu, si no us ho he trobat encara, un mem d'això, busqueu a Twitter, a Bowie Life 99, mireu qualsevol vídeo o mem dels que trobareu, que us ho passareu molt bé.
2: I jo crec que podem anar al suc del programa, no?

0: the Game Awards, Jeff Keighley.
1: El Doritos.
2: El Doritos.
1: El Doritos.
2: Bueno, ja estem a la setmana.
1: Ja estem a la setmana més especial pels gamers. La setmana que ve us direm què ha passat de debò amb aquesta setmana, però aquesta setmana us hem de dir el que creiem que passarà, quins dies són i totes aquestes coses. Perquè ja comencen demà mateix.
3: Demà mateix, sí.
1: Demà mateix tenim a les 11 de la nit el primer event de la setmana, que és l'State of Play, on segur, perquè està confirmadíssim, mostraran Wolverine. Que no sé com es diu...
3: Lobezno.
2: Lobezno?
1: Ah, és veritat.
4: No? Lobezno.
1: Lobezno. El joc d'Insomniac, després de fer Spider-Man 2 i aquell DLC que van treure, ara es passen a Wolverine, que pinta molt, molt, molt bé i que jo l'espero amb moltíssimes ganes. De fet, penso que és l'únic joc de PlayStation 5 que jugaré en tot l'any.
2: Té molt bona pinta. També les coses com són. Venint d'aquí bé, és que no importa que no ens hagin ensenyat res...
1: Per mi és l'estudi estrella de Sony.
4: Sí, a mi m'agrada moltíssim Insomniac.
2: Sí, anem sobre segur.
1: I és una pena que ja no surtin els jocs a PC, perquè els mods que van crear de Spider-Man estaven molt xulos. Hi havia un mod cooperatiu que podia jugar al joc de Spider-Man amb una altra persona per PC. Molt xulo. Però bueno, és el que hi ha. També s'està parlant que hi haurà grans revelacions, sobretot després d'uns mesos on els events han estat bastant pobres, els jocs no han sortit gaire jocs per part de Sony. I una de les pistes que tenim de que això serà una bomba és que es retransmetrà a alguns cinemes dels Estats Units en directe i es gravaran les reaccions dels fans. Això ens dona a entendre, això no ha passat abans.
3: Bueno, fa anys, no, potser?
1: Ho vas fer a l'E3.
3: Clar, això, això.
2: Amb el... Déu meu. Déu meu, la
1: amb
2: meva...
1: El, no, amb
2: que...
1: el...
2: Sí, que van fer un...
3: Com vulguis, no passa res, eh?
2: Doncs... En un edifici a banda van fer com una...
1: Ves tu.
2: Els últims de Naltros.
1: Els últims de
2: Naltros. Els últims de Last of Us.
1: Ah, The Last of Us.
2: Te'n recordes que en un E3 van fer una espècie de...
1: Sí, van fer aquella cosa, ja ho sé.
4: Però els oients no es poden imaginar.
1: Com no sé d'aquesta, com està dient el Dent, passa...
3: Bueno, però...
1: El que vull dir és que aquesta, això de que ho facin en un cinema o
2: una
1: en un teatre...
2: Una capilla van fer.
1: Una
2: no?
1: Capilla Sixtina, de les Tomas.
2: I van ficar tothom allà...
1: Sí,
2: trailer,
1: però això era l'E3.
2: Sí, no? Sí.
1: Això era l'E3, això era un event en persona, era un event brutal que no tornarà, o almenys aviat. Amb la qual cosa, tornar a fer una cosa presencial i veure les reaccions dels fans i els crits, i això a mi m'encanta.
2: Sí, voto a favor.
1: Llavors, això passarà i com està organitzat per Sony... La sensació és que hi haurà alguna bomba aquí.
2: Hi ha d'haver-hi.
3: Això vull pensar, sí.
1: Clar.
2: Home, no gravaràs els fans posant cara de decepció.
3: Però anuncies Highwire 2.
1: Però no, és que no ho faries directament,
2: no,
1: saps? No ho organitzaries. Llavors, coses que s'han filtrat que no té per què ser de veritat o no, però coses que poden sortir.
3: Avís de spoiler barra no spoiler, per si de cas.
1: És veritat, perquè al Dani no li agrada saber el que hi haurà als events, no?
3: Sí.
1: Coses... Primer, què us espereu? Abans de dir-vos el que jo he trobat.
3: Jo el que voldria és un nou Jack and Daxter.
1: Un nou Jack and Daxter?
2: Sí, podria saber.
1: Sí.
3: Però bueno, Naughty Dog està ara ocupats, no?
1: Està molt liat.
2: Sí. Jo tinc ganes de veure el següent de Naughty Dog.
1: Bueno, en principi...
3: Aquell Interstellar, no? Potser
1: en principi,
3: també.
2: A mi m'agrada molt.
1: Veurem Intergalàctic.
3: Això.
1: Interstellar bueno, és la teva. Molt bona, eh? Molt bona.
2: Que ha rebut també... Va rebre també moltes hòsties, però a mi em sembla superxulo.
1: Intergalàctic va rebre... No, va ser a xarxes. Va ser
2: per l'estètica de la noia.
1: No, que la noia és molt lletja i és calba i no sé què.
2: Tenia una pinta, jo... Oh, brutal. Quina bona pinta.
1: I és Insomniac.
2: Sí.
1: O sigui...
2: Una altra vegada anem sobre segurs.
1: Sí. Exacte.
3: Naughty Dog, però sí.
2: Naughty Dog.
1: Perdó.
3: Avui esteu...
2: L'últim de Naltros 3.
1: De Naltros 3. Què més podem veure? Podem veure Devil May Cry 6. És una de les coses que pot sortir. Veurem més de GTA 6. Això és bastant probable. Que en algun event d'aquesta setmana veurem alguna cosa de GTA 6.
3: O un trailer per part seva de Rockstar i ja està, també.
1: Sí.
2: Perquè sembli que només està a la seva consola.
1: La bomba més gran que tothom espera i que jo no m'acabo de creure, però potser sí, és un DLC o una seqüela de Bloodborne, per fi.
2: Oh,
3: això és mentida.
2: Mira,
1: És que jo no ho tinc gaire clar.
2: És que Miyazaki ja va dir que no, però...
3: No, Miyazaki va dir que no, Sony no volia, crec.
2: No.
1: El que van dir va ser que qualsevol cosa que fos Bloodborne havia de passar per ells. És a dir, ningú podia fer un remake, ni un reboot, ni res, no? Aquest és el que jo potser dubtaria una miqueta més, però si surt...
2: Però és veritat que seria un bombazo. Que,
1: i seria per gravar les cares dels fans.
2: Totalment.
1: Més coses que sabem que veurem. Veurem segur Final Fantasy VII el Reborn, que és la tercera part d'aquest remake que han fet. Veurem segur Intergalàctic, aquest joc de Naughty Dog. Es parla de veure aquest God of War, la trilogia, aquest remake que van anunciar fa uns mesos. Més de Control, Resonant, del nou Control. Un remake d'Infamous...
3: Ja. Sí, alguna cosa he escoltat d'Infamous, un nou lloc o un remake.
1: El que... Sí.
4: Quin era? Ara estic.
1: Infamous és aquell
2: que portava rajos...
1: Per una ciutat, que és molt bo. Sí, és molt bo. És de Sucker Punch i venen de fer un Ghost of Yotei, que és excel·lent. Solen trigar bastant en fer jocs, perquè no són un equip, no tenen un equip enorme de gent. Llavors pot ser que aquest joc l'hagin estat treballant com poquet a poquet i que des que va sortir Ghost of Yotei s'hagin dedicat al joc i en un any el veiem. Pot ser. Un altre que no sé què pensar és Kingdom Hearts 4.
3: Ho
4: dubto.
1: Jo també.
4: Ho dubto molt.
1: Jo també. És un d'aquells jocs que no sé on està. No sé si el veurem algun dia. Es parla de que han tingut problemes amb el motor, que si han hagut de tornar a començar ara que han anunciat un Real 6, ara volen tornar a començar amb un Real 7. Dius, a veure... No sé, molts, és un desenvolupament una miqueta llarg i tortuós, no?
4: Sí, amb el tema de Square Enix és una mica aquest problema, que sí que fan videojocs bons, però, per exemple, quan van anunciar fa moltíssims anys el de Final Fantasy VII, van trigar molt de temps per fer-ho sortir. I és una mica que hi passa molt sovint, que ho anuncien com amb molta antelació i jo crec que ara mateix intentaran evitar que passi justament això.
1: No faran un Star Citizen.
4: No,
2: sisplau.
1: I això és el llistat que tinc. A part, també es parla del nou God of War, que seria, amb la protagonista seria la dona, la Faye, sí. I que seria un joc una miqueta diferent als que ens tenen acostumats.
3: Més clàssic, no? Més hack and slash, tinc entès.
1: Sí, clar, exacte.
2: Sona bé.
3: Sí.
1: Sona bé. A veure, sí, si també va rebre molta crítica, perquè no podré portar un home forçut.
2: Si té tot el que has dit tu, 10. 10 de 10.
1: Clar, no és el que dic jo,
2: que A mi sí,
1: el que passa que fa molts anys que vaig jugar als altres. Em vaig comprar, de fet, un pack de tots a Steam i vaig tornar a començar des del principi tots. I vaig arribar a un que era com
4: no,
1: de...
4: No, no som pocs, eh?
1: Un que era com de mòbil i vaig dir, ui, això se m'està fent una miqueta...
2: No cal, aquests no cal.
1: Ah, exacte. Sí, em vaig quedar allà.
2: Què més tenim del Summer Game Fest així que d'estar aquí?
3: Volia fer una última predicció, jo. Una recopilació dels Gravity Rush, per exemple.
2: Ui, seria bonic, eh?
3: A mi m'agradaria perquè xulos, vaig veure gameplay, però no mai vaig poder jugar.
2: Eren molt xulos, eren molt xulos. Qui tingui una PS Vita, el pot...
3: Jo la tinc, però és que es va rebentar la bateria i no puc jugar.
1: Però que això es compra...
2: Sí,
3: però em fa cosa obrir la consola i tot això.
2: Ja t'ajudo jo un dia.
1: Home, si tens aquí un equip d'experts...
2: Sí. Què més? Què més tenim, Carles?
1: Llavors tenim el següent event. Sí que hi ha events petitonets que surt com el PC Gaming Show i tots aquests events, però el següent gran event és el Summer Game Fest, que surt aquest divendres a les 11 de la nit, també. Sí. Una hora també raonable.
3: I no dues són... horetes, crec que dura, no, va dir?
1: Dues horetes. I d'aquest, quines prediccions heu sentit? Què heu sentit d'aquest event?
2: Bueno, sí que m'agradaria fer un destacat abans d'això, perquè m'ha semblat curiós, eh? El dia 4, també... hi ha un que es diu Women-led Games. Oh. Per primera vegada, una presentació de jocs i estudis desenvolupats específicament per dones, que em sembla bastant important de destacar també, perquè acostuma a ser un nicho, acostuma a estar molt amagat això, i que tinguin un esdeveniment propi per parlar d'això em sembla important.
1: També aquest any no tenim de Devolver, o no tenim, oi?
2: Encara no han fet la seva, ja la faran, segur.
1: Perquè
2: la fan.
1: Normalment és aquesta setmana és la setmana que tothom presenta els seus events, sí, i presenta els seus jocs. I em sembla raro no tenir aquella bogeria d'event, sí, que m'ho passo molt bé, de la mà de Devolver. No sé, m'ha semblat una miqueta estrany quan estava mirant el llistat. Però sí, Parlant dels grans events, el següent gran event serà el Summer Game Fest, el divendres a les 11 de la nit. I d'aquest, jo personalment he sentit menys coses a nivell de filtracions o de grans jocs.
3: Sí.
1: Crec que serà com el Summer Game Fest, que solen ser una miqueta descafeïnats.
2: Sí, estic d'acord.
1: Jeff es centra molt amb els Game Awards i allà és on presenta les grans novetats. Aquest event jo crec que és, escolta, que no hi ha tres, escolta, monto algo i així guanyo uns calarons. Vull dir, és la sensació que tinc jo. No sé si heu sentit alguna cosa, sabeu alguna cosa.
3: Jo el que he llegit rumoreat és pot ser un DLC del Requiem, del Tercer de Neville, que se va anunciar mig anys després i surt un altre mig anys després. I ara mateix s'ha oblidat l'altra cosa. No parlem
2: més
3: alt.
1: Bueno, també s'ha parlat d'un DLC de Silkson, per exemple.
3: Pot ser que anunciïn alguna cosa.
1: Ara que tenim una versió física a punt de caure.
3: L'he vist, sí, sí.
1: Sí, això està a punt de caure. També potser veiem més de Divinity, el joc de l'Alien Studios. És una de les altres coses que potser veiem. El Clockwork Revolution.
2: Ai, aquest té molt bona pinta.
1: Que és aquest que hem vist molt als events d'Xbox, que està bastant xulo. Que està desenvolupat per InChild Entertainment, que jo sóc molt fan d'InChild. Han fet jocs de... Normalment són jocs d'aquests C, es diuen CRPG, que són amb vista isomètrica i...
3: Computer RPG, no?
1: Sí, exacte. Dels meus. Què més? Un joc de Halloween, de la pel·lícula de Halloween.
3: Ah, vale, pensava que de Halloween. Com
1: no,
3: vale.
1: De la pel·lícula de Halloween i de la pel·lícula de Hellraiser, de fet.
3: Vale, vale.
1: Són dos jocs que també s'havien rebonejat. I l'expansió per fi de Monster Hunter Wilds.
3: També he vist això rumorat.
1: És una de les coses que es comenta.
3: Sí.
2: I segurament estarà acompanyat d'un munt de trailers, de jocs més petitets, d'alguns indies...
1: De publicitat...
2: De publicitat...
1: De Highgard 2 anunciaran...
2: Oh, Déu meu.
3: Bombazo, sí.
2: Oh, Déu meu. Pobres.
3: També he llegit a gent dir que pot ser que anunciïn el segon joc de From Software.
1: Pot ser, però
2: és que... Després de Switch...
3: Ja, és que això és el que anava a dir. Falta el de Switch encara, el d'Slots.
1: Clar, no, jo crec que aquest potser, si el veiem l'anunci aquest any, jo crec que se la guardaria per al Game Awards, perquè sempre el Game Awards fa alguna coseta de sí. From Software. No, no ho sé, potser sí. Ja us dic, crec que aquest any és potser l'event que menys ganes tinc de el veure, eh? Però és potser el que menys, perquè no sé què ens pot oferir aquest any. I en canvi el que sí ens pot oferir coses molt xules és l'event de diumenge a les 7 de la tarda, que és el de Microsoft, l'Xbox Games Showcase. Que allà tenim confirmat segur 100% que veurem Fable, que veurem Gears of War i Day, que li tinc moltíssimes ganes aquest.
2: Tenim confirmats que veurem logos de totes les plataformes.
1: Tenim confirmats.
3: Tots els logos.
1: Tots els logos.
2: I també han confirmat que no parlaran de Helix. Llavors sí, es centraran només en jocs.
1: Serà només de jocs, sí, sí.
2: Què més podem veure, llavors?
1: A veure,
2: més enllà del que està confirmat, què creieu que trauran de la màniga, que no sapiguem?
3: Persona 6.
1: Pot ser, perquè es diu que està bastant avançat el desenvolupament. Pot ser que un d'aquests events ens ensenya el nou Persona, és veritat.
3: Sí, bueno, trailer del Persona 4 Revival amb data i teaser del Persona 6, això és el que vull jo.
1: Jo és que només amb el Fable i amb el Gears of War i Day, clar, Gears of War, aquesta tornada al dia zero, a mi m'agrada moltíssim, perquè jo soc superfan de Gears of War, m'encanta. La gent diu, és que és el mateix sempre. M'és igual, és el mateix, m'encanta. O sigui, m'ho passo teta matant i amb la serra, allà és molt divertit.
2: Mira, porta molts anys preparant-ho, buscant també un altre enfocament diferent, també fent, ja pensant en aprofitar o treure-li tot el partit possible a la generació actual. Ha de ser fort, o sigui, això necessàriament ha de ser un desenvolupament fort. També serà multiplataforma per primera vegada.
1: Això
3: serà l'última i possiblement última, no?
2: No ho sé, és que clar, és que això ara mateix està sent un cirio,
3: sí.
2: Que no sabem cap on tiraran, perquè això li està fent cas a tothom a Twitter.
3: És que això
4: anava
3: jo a dir abans. És com això, es queixa a això i diu, vale, sí.
2: Clar. Però jo m'espero que... O sigui, aquí ha d'haver-hi alguna sorpresa.
3: Sí.
2: Forçosament.
1: Clar, pot ser que per fi tornem a veure Banjo-Kazooie?
2: Ostres!
4: Oh.
1: És que seria un puntazo.
2: Clar, és que això
1: cada, cada any li estem demanant el mateix a Xbox.
2: Jo una de les coses que crec que podrien sorprendre'ns és que fa temps que deixen caure que sí que els hi agradaria recuperar alguna cosa clàssica. O sigui, recuperar grans IPs que van tenir a la seva plataforma, que van desaparèixer i que porten molts anys els fans dient, i que jo crec que Aixa segurament va arribar i va dir: què esteu fent?
1: Això què és?
2: Què esteu fent? Per què està la gent parlant-me de tot aquests títols i no estem fent alguna cosa amb això, no? O sigui que jo sí que penso que en algun moment veurem una tornada d'alguna d'aquestes sagues.
3: Doncs espero que sí.
2: I sigui alguna de les altres.
3: Perquè jo no conec cap, sincerament, no conec cap saga, a part de Halo, Gears of War, de Microsoft, de Xbox.
1: Bueno, Banjo-Kazooie no és de Microsoft, però això, darrer, que va sortir, per exemple, a Nintendo 64,
3: sí, el Banjo-Kazooie. El Banjo i el Conker's Bad for Day.
1: Exacte.
2: Però mira, si ja que parlaves de Jak and Daxter, et recomano Psychonauts.
1: Ah,
2: si tens l'oportunitat de jugar al Psychonauts 2, et diré...
1: GameCube. Era de GameCube?
2: L'original era de l'Xbox original, també. I de PS2.
1: Jo vaig jugar a PS2. A GameCube, em penso.
2: Jo vaig jugar a PS2. I de veritat que és un joc, és un plataforma que no para de sorprendre't.
3: Alguna
2: imatge ha vist? No para de sorprendre't. És, de veritat, potser a nivell visual de primera se't tira una mica cap enrere, perquè té una estètica molt particular.
3: No, sí,
2: però la història, com et porta, el que t'ensenya, com parla de la salut mental des d'unes perspectives que dius: ostres, això seria totalment així. És molt interessant, de veritat.
1: I per acabar amb la venda Xbox, és que estava... no volia interrompre. Hi ha un dels jocs que no sé si esperar o no esperar, perquè tinc com sensacions molt en contra, no? No sé si estic... És el nou Halo, el Combat Evolved, que en principi ha de sortir aquest estiu, estiu del 2026, i que no sé què pensar del joc.
2: A veure, és que portem uns anys sense Halo. Infinite ja ha deixat de tirar, perquè això és una realitat.
1: A mi em va agradar molt la campanya,
2: però
1: jo no sóc un jugador de Halo. A mi Halo, quan ho feia, a mi mai m'han agradat els Halo. A mi m'agradava el Gears of War, m'agradava les campanyes del Call of Duty, quan duraven més de 3 hores o 2 hores. Les d'abans, les coses ben fetes, no? Llavors, mai he estat molt de Halo. De fet, el Halo que més em va agradar era el ODST, em penso que es deia, que era no tenia res a veure amb els altres.
2: Era una campanya i ja està.
1: Clar,
2: sí.
1: Clar.
2: I en realitat el Halo Infinite també és molt narratiu, eh?
1: Per això
2: i és molt entretingut, i les mecàniques estan molt bé. El que passa és que fa servir un motor clarament antiquat, que van insistir en fer servir i que no li ha fet cap bé. No han tret cap tipus d'expansió a nivell història, han estat traient actualitzacions de l'online, que és veritat que la gent ha estat allà entretinguda, però al final són coses estètiques. Llavors, aquest Halo Infinite, que havia de ser infinit, de no parar de tenir contingut, no ha estat així. Això entenc que és bàsicament per retrobar-se amb la gent original, que li agrada el joc original, i arribar a un públic que no ha conegut la llegenda de Halo, perquè estem parlant del Halo que ens va enamorar a tots, i a partir d'allà han de treure alguna cosa nova, que, amb un motor nou, amb clar, un enfocament 3, completament 3, 4, diferent.
1: 343 no ha donat amb la tecla. Clar, així com Coalition...
2: Potser aquesta també és una de les sorpreses,
1: així
2: no ho
1: com
2: sé.
1: The Coalition, que vam fer amb Gears of War, crec que va saber trobar la via, va saber trobar la fórmula que funciona. 343 Industries, els desenvolupadors de Halo, actualment no han sabut donar amb la clau, no?
2: De fet, diuen que hi ha una mica de caos,
1: clar,
2: a nivell intern.
1: Clar.
2: Comprensible també a la situació actual.
1: Sí. Bueno, veurem. També hem de dir que es rumoreja, perquè la gent es pregunta, segur que tothom està a casa seva preguntant: i Nintendo què fa? I Nintendo? I es rumoreja que potser tenim un event el dia 4 de juny, però clar, hem d'esperar que ens avisi Miyamoto 10 minuts abans.
3: Sí,
1: ens faci un tuit: escolta, sóc en Miyamoto, l'event més important de l'any.
2: Aquesta tarda,
1: amb 10 minutets. No, amb 10 minutets. Amb 10 minutets comença l'event més important de l'any. Vinga, ens veiem.
3: Ara farà bromes.
2: No, però seria interessant que ho fessin també, perquè al final també estan necessitant tenir tracció amb la Switch 2.
3: En principi, si de veritat hi ha un Nintendo Direct aquest dijous, normalment ho anunciarien 2 dies abans, o sigui, demà. Jo crec que no serà aquest dijous, sinó que a Nintendo li agrada ser a l'últim, normalment. Perquè moltes vegades ha sigut per al 20 i pico, i no tant
1: li agrada fer la seva
3: dates. Sí, no, sí, li agrada la seva,
2: que sigui el, amb el que et quedis al final, sí. No? No importa el que han dit els altres, ara queda't amb això,
3: el gust bon a la boca, clar.
2: És una bona tàctica, en realitat.
1: Doncs jo crec que podem passar a les xarxes i després fem una miqueta xerrameca. Què esperem? Quin és el joc que més esperem de tots? Va.

0: Doncs... A veure, el programa anterior va agradar, vam tenir bastant de respostes a xarxes, no?
1: Sí, sí,
0: recordo,
1: sí.
0: Recordo, el joc per Japó, el Japó per Randa,
2: el Japó,
0: perdó,
2: per Randa.
0: El Japó per Randa sembla que va agradar, no? Dani,
3: sí,
0: vas estar aquí pendent o no?
1: Sí, sí.
3: No molt, la veritat. No, no, és que no vaig poder...
1: Jo crec que els joves no fan els deures. Quan no venen, no fan els deures, molt malament. Molt malament.
0: A veure, què ens van dir per allà?
3: Bueno,
1: tenim el nostre amic, no?
3: Sí, primer, del programa que vam parlar del Steam Controller, el nostre amic Pulga Tejana ens va dir que a favor de les millores dels comandaments i que regalen els trackpads i que serveixen per moments comptats per això.
1: Clar,
3: i que és un botó més.
1: Clar, si no el vols fer servir, no el facis servir.
0: No? Un clàssic. Està?
3: I ja després, per al programa de la setmana passada, que va ser, no? El de
1: Popa
3: Randa.
0: A mi em va semblar molt divertit.
1: Cesc.com
0: diu, volem més Japó per Randa i els joves no cal que tornin, que es quedi la Laura.
3: Això em sembla molt lleig.
0: Però espera, és divertit.
1: Dir-li a Laia a la Laura?
3: No, això em dona igual. No.
0: I després va contestar perquè li van dir li direm a la Laia i va dir no li dieu que li ha dit Laura, és l'edat, que sols es guanya en Rafel. Bueno, gràcies.
1: I després la Laia va respondre també.
0: La Laia
1: també,
0: va respondre també, clar, però gràcies.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
3: No,
1: i
3: jo,
0: va positiu.
3: Jo faré coses a xarxes a partir d'ara perquè això no pot ser.
0: No, però farem com l'Aixa i tornarà a haver-hi Japó per Randa.
1: Sí, sí, sí. Tornarà. Ens ho demanen. Hem de fer un joc per Randa Boys perquè ens enviïn feedback. I a més també ens van escoltar des d'un programa germà d'Elx, que es diu Game Elx. Uns companys des d'allà ens van escoltar i ens van enviar una abraçada ben forta. Així que els hi tornem des d'aquí.
0: Una abraçada de tornada.
1: Què més? Ja està?
3: Sí, no?
0: Vols preguntar alguna cosa per la setmana que ve?
3: Home, doncs... Estaria bé...
0: Aquesta setmana hi ha xitxa.
3: Doneu-vos les vostres prediccions per al NoE3 Summer Doritos Awards Fest.
2: que sigui.
1: Clar, i quin és el joc que més esperen? Sí. No sé, quin és el més esperat? Doncs molt bé.
0: Ja ho tenim.
1: Recordeu, estem a tot arreu.

0: I per anar acabant, doncs, quin és el joc més esperat de cadascú aquesta setmana?
1: Doncs a veure, porten anys, però a mi m'agradaria, ho dubto molt, m'agradaria un nou joc de Spyro.
2: Oh.
1: Perquè va sortir el remaster 2000, remaster remake, el que sigui, el 2018, llavors ja ha passat força temps, i crec que van dir alguna coseta de per si sortirà, però clar, a veure si és veritat o no.
2: Jo no ho he comentat abans, però a mi m'agradaria que ens ensenyessin ja i presentessin un nou BioShock.
0: No.
1: Com que no?
0: No,
2: perdó. Estem aquí parlant de somnis o vens aquí a destrossar-me?
0: Sí. Ken Levine ja no està.
2: No m'importa.
0: Ja no està Ken Levine. Ken Levine està treballant amb el seu joc Judas.
2: Ja ho sé. Però jo vull tornar a Rapture.
0: Un nou BioShock pel Dent, sisplau.
2: Jo vull tornar a Rapture.
0: Jeff Keighley, Doritos, fes-li un joc.
2: Amb l'Unreal 6.
0: Amb Unreal 6, a més, i que surti demà.
2: Bueno, això només si Miyamoto ho diu.
0: Bueno, ja seria de conya. Seria de conya. Es parla d'un remake, eh? Això ho saps? Es parla d'un remake de baix.
2: M'està bé.
1: Que sigui.
3: Jo espero, com ja he dit abans, el Persona 6, perquè, aunque Atlus no vulgui que ho hem vist, s'han filtrat algunes cosetes.
0: Sí.
3: I el que la veritat vull més, però que no ho hem presentat, no, bueno, no ho hem comentat, seria el nou Mario 3D.
1: Mm.
3: Però clar, primer han d'anunciar a la venda Nintendo.
0: Sí, o un cel de bo, no?
2: Oh, no,
3: el remake de l'Ocarina of Time, potser, no?
0: El remake de l'Ocarina of Time, per
2: Déu meu!
0: No, això ha estat un guinyo,
2: però sí que estaria bé tenir un nou Zelda ja, eh?
0: A mi...
3: Bueno, va sortir el 2023.
2: A mi em ve de gust un altre ja.
3: No, sí, per mi també, però...
0: I que no sigui de món obert.
2: No m'importa.
0: Que sigui una miqueta una història que et vagi guiant una
3: amb
0: miqueta.
3: Zones obertes, potser, no?
0: Amb zones obertes, però que et vagi guiant una miqueta, no? Que no sigui... Aquest estil
2: tu
0: que
2: estàs aquí per dir-nos que no a tot, no?
0: No, al contrari. Ja ho estic dient.
3: I tu què vols?
0: Jo què vull? Jo soc molt simple.
2: Sí?
0: Jo, hi ha un joc que em van posar la mel a la boca fa un parell d'anys, em penso, un joc indie que es diu Threads of Time, que em recordava... Era un RPG... Em recordava molt a l'Illusion of Time, el Secret of Evermore, aquella època daurada dels RPGs de Super Nintendo, i sincerament em vaig enamorar a primera vista, els gràfics, el que vaig veure, i no diuen res, van treure un tràiler fa 6 mesos o 7 mesos i estan callats, no sabem res.
1: És veritat, en vas parlar, em sembla, o vas mencionar,
0: sí,
1: com a mínim.
0: Em va enamorar, no? Aquest em faria il·lusió que aparegués algun dia que sortís, que no es cancel·lés, em faria molta il·lusió, i després em ve molt de gust, i us dic de debò, no perquè ho acabem de dir, un Zelda estil Ocarina of Time, però que no sigui l'Ocarina of Time, no vull un remake, que sigui un Zelda
1: nou,
0: un clàssic dels jocs que feien abans, no? Que tenien una història, antes, un Zelda ben fet, no? No pot dir que els anteriors...
1: És coit i noi.
0: Tota l'estona estic mirant de reull el Dani a veure quina cara fa. Estava ben aigua, dic, a veure si ho faig en vegada.
1: Que tinc una edat,
2: Estem fent aquí els grans, claríssimament. En mi tiempo moto.
0: És la música, no? És la música.
3: Sí, sí.
0: Bueno.
2: Està encaixat perfectament.
0: Per això. Doncs sí, això és el que jo més espero. Però et dic, amb un RPG xulo, a mi em guanyes, eh? Vull dir...
1: Fem una mica de gran, entre cometes.
2: A mi també
1: m'agradaria Final Fantasy IX, perquè l'any passat va ser aniversari dels 25 anys.
2: Sí.
1: I van dir cosetes i van haver rumors, però res de res confirmat.
0: Bueno, en parlem la setmana que ve.
3: Sí.

Doncs fins aquí el joc per randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat molt bé durant aquesta estona i que ens escolteu novament en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials, com a Joc per Randa Ràdio, el parc escrit amb una X. I bueno, videojugueu molt i fins aviat.

Són The XX en directe a la Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja ho parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound fins la una amb The XX.

Quin bon concert que estan fent DXX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic DXX. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: The XX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb The XX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo shows.
0: I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans també, com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Sim.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de The XX al festival.

VCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui. To search for someone.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de IXX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. L'Alt Place és a Jamie XX. En punt, dos quarts d'una, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els tres músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi. El repertori de DXX, pròpiament, que estan presentant avui, Enjoy Your Life, una cançó de Rom, i també Jamie XX.

I XX, que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, l'últim tram, les últimes cançons d'aquest concert de The XX. Som els ICAT.

0: Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I que significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic.
0: I hope you have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX al Primavera Sound que us està oferint ICAT.

El primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies. Els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fuente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure. Quin concert que van fer, The Cure. 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartak i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui, demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric, d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos, i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui: Pep Casanovas, Martí Cunier, tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi dedicat a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena dedicat. Gràcies per ser-hi. A reveure.

fine, it's fine. Accepting and forgiving.

Escoltes i cas. Guess I'm

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a